David, només dir-te que t'estimo, que amb tu sóc la dona més feliç del món, i que malgrat tot el que ha passat aquest últim mes, recorda que el nostre amor ens ha permès veure el sol els dies de pluja. Te amo.

0: Momentos de tota una vida. Momentos.
1: Luis Rodríguez.
0: Parlaràs amb un amic.
1: Momentos. Luis Rodríguez.
0: Parlaràs amb un amic.
1: Momentos. Luis Rodríguez.
0: Parlaràs amb un amic.
1: Momentos. Luis.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodriguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodriguez@momentos.fm Momentos con Luis Rodríguez.
2: Puedes enviarnos tu mail a luisrodriguez@momentos.fm luisrodriguez@momentos.fm

0: un lacito y mándalo para Argentina.
1: Cola 11 de la actualidad deportiva.
2: María, ¿los tienes?
3: Un año llevo preparándolos.
2: Pues a la hoguera esos deseos, ¡que este año sí!
3: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
2: ¡Ya soplo, ya soplo!
4: Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la 11 puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la 11. Prepara tus deseos.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Llegamos a las 8 menos 10. Tiempo ahora para la información local de tu COPE más cercana.
7: Herrera en COPE.
8: La mañana.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: Feina intensa a hores d'ara a les platges de Catalunya perquè hi hagi la neteja oportuna, perquè no hi hagi cap risc amb la seva obertura, que serà a partir de les 9 del matí, com a mínim a la corona metropolitana de Barcelona. I és que ens aixequem després d'una nit intensa sense incidències greus conegudes de la revetlla de Sant Joan. Bon dia, sóc Sergi Tor i a falta del balanç definitiu, el 112 ha rebut aquesta nit a 4.200 trucades que han generat 2.000 incidències, la majoria al Barcelonès i al Vallès Oriental, que són també les comarques més poblades de Catalunya. Els bombers han rebut 600 avisos per petits incendis a contenidors, petites fogueres i vegetació sense més gravetat. Una jornada marcada amb aquesta casa avui per la festivitat amb de Sant Joan. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Perquè el dia també arriba marcat per la calor. Últim dia d'aquesta onada de calor que es va iniciar el passat diumenge anirà una miqueteta a la baixa amb un context, això sí, d'altes temperatures. Actualment a les capitals catalanes hi ha Lleida 21 graus, Girona i Tarragona 23, Barcelona 24. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha 14 graus. En quant al trànsit, hores d'ara, amb aquest punt del matí, jornada festiva, no hi ha cap mena d'incidència a cap carretera de Catalunya. Lamentació, sí, a les últimes hores, dues víctimes mortals, un camioner amb un accident a l'AP7 a Riudellots de la Selva i un ciclista que va morir atropellat a Pallejà. Les matemàtiques a debat. Sens dubte que s'obrirà després dels resultats que s'han conegut en les proves d'accés a la universitat, en aquest cas la selectivitat. Amb un 96% d'aprovats, el suspès en matemàtiques amb un 4,18 de nota mitjana deixa en aquest cas el punt de preocupació. És la nota la més baixa de matemàtiques en l'última dècada i se situa a 2 punts per sota del 6,12 de mitjana de l'any passat. Recordem que aquest examen ja va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament de Catalunya. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, al fer el balanç de les notes d'accés a la universitat, lamenta la nota global de matemàtiques i destaca el nivell d'aprovats amb la nota final.
11: De fet, doncs, és una nota que no és satisfactòria. Recordem que matemàtiques és una prova que suposa un repte. També enfatitzar que una única matèria no computa per fer l'estimació de tota una pau. Recordar que, com hem dit ara mateix també, doncs, hem tingut un bon any de pau amb aquest total de 96% d'estudiants de Catalunya que han superat les proves.
10: I no tot han de ser esportistes d'elit, que tenen molt mèrit, o influencers. També són referents els millors estudiants de la nota de la selectivitat, no per una competitivitat potser esportiva, sinó per valorar l'esforç. I la millor nota de Catalunya correspon a Laura Tellada amb un 9,9, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles. Bon consell de la Laura a la seva generació.
12: Li diria que, tot i que és molt important estudiar i esforçar-s'hi, que no deixi de fer les coses que li agraden per segon, que per estudiar, que no deixi de sortir amb els amics, d'estar amb la família, de fer les activitats, si li agrada algun esport, que continuï fent, que és molt important.
10: Canviant d'arguments informatius o crònica judicial, el Ministeri Fiscal considera que hi ha indicis de que el pare del nadó maltractat únicament 6 setmanes a Barcelona el volia matar. Fiscalia sol·licita una compareixença nova per imputar al pare d'un delicte d'intent d'homicidi. El jutge manté al pare en presó provisional sense fiança perquè afirma que existeix el risc de fuga de l'acusat atesa la gravetat de la pena a la qual s'enfronta, així com el risc que intenti alterar les proves que l'incriminen. Una pena eventual que es veuria incrementada si finalment se l'atribueix també el delicte d'intent d'homicidi. domicili. Recordem

0: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
1: Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
2: Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
0: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
0: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE.

0: por ahí a María José?
1: Ay. Sí.
0: Ah, vale, vale, vale. Estamos esperando algo. Ahora.
1: A los Beatles no se les puede profanar nunca. Aunque los pajaretes duren 20 segundos, es igual, hay que esperar. Que para eso lo hicieron ellos y lo hicieron por algo. Bueno, hoy hablamos de gorriones, que no me pueden parecer más majetes y más listos. Y resulta que están desapareciendo. En los últimos 20 años hemos perdido casi 7 millones de gorriones. Y resulta que lo que es malo para el gorrión es malo para nosotros. No tienen lugares para poner los nidos. Los alimentos a los que pueden acceder son malos, la contaminación, colisionan contra los cristales. Bueno, luego hablaremos del pádel, les atropellan. Entre nosotros viven 31 millones de gorriones y de hecho es una especie especialmente vinculada a la presencia humana. Por eso no nos tienen miedo, por eso cuando estás en una mesa y tienes un aperitivo vienen. Bueno, Pipe Nebreda es ornitólogo y es divulgador ambiental. Hola Pipe, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenos días. Pipe. Hola, buenos días, María José, Alberto, encantado de estar con vosotros.
0: ¿El gorrión es natural de qué hábitat, de qué entorno? Y después también te voy a preguntar por esta vinculación con el humano que ha subrayado María José y que yo más o menos me podía imaginar, pero desconocía que fuese así.
2: Pues casi van dos en una la respuesta, porque el hábitat natural del gorrión es nuestro hábitat, es el entorno de pueblos y ciudades, está totalmente vinculado a nosotros. Y en zonas en las que no estamos, el gorrión tampoco está. Le gustan las zonas periféricas muchas veces de los pueblos, ese entorno agrícola o incluso forestal, pero siempre que tenga cerquita esas infraestructuras humanas donde encuentra refugio, donde puede construir sus nidos y donde encuentra también alimento.
0: El otro día conté que y es verdad, que mi mujer se encontró un gorrioncico, bebé de gorrión, tirado en la calle, le dio de comer y tal, y el gorrión volvía cada... Pero bueno, volvió durante todo el tiempo que vivió. Y no sé si eso es algo único del gorrión o de algún tipo de pájaro.
2: Bueno, muchas especies tienen esa capacidad de impronta, así lo llamamos, el vincularse a la persona o al ser vivo que lo alimenta y que lo cuida. Entonces, bueno, en ese caso no es exclusivo del gorrión, pero sí que hay muchas especies que lo hacen. En cualquier caso, pues mira, aprovecho las circunstancias para aconsejar el que igual no es lo más adecuado. Lógicamente nos despierta ternura y no se puede descartar la buena voluntad, pero muchas veces esos pollitos que para nosotros están abandonados realmente no lo están. Han podido caer del nido o están en esos primeros ensayos de vuelo que a veces no son muy exitosos, pero los padres siguen pendientes de ellos y los siguen alimentando aunque no estén vinculados al nido.
0: Le voy a pasar el corte a mi señora. Sí. Oye, ¿cuál es el problema del gorrión o cuál es el principal problema que está viviendo el gorrión ahora mismo?
2: Bueno, pues lo comentaba María José antes, son pues un montón de factores que es que en nuestro entorno están modificando su comportamiento o por lo menos las capacidades que tenían antes para desarrollarse. Los gorriones llevan vinculados con nosotros desde la antigüedad y han sabido adaptarse hasta estos últimos años, que los cambios han sido pues muy bruscos. Entonces, bueno, principalmente la falta de huecos para nidificar. Los edificios cada vez son más eficientes, se construye que parecen las piezas de un Lego y no quedan esos huequitos que normalmente ellos aprovechan. También el uso de pesticidas les afecta directa e indirectamente, directamente por esa presencia de químicos en el ambiente y porque contaminan o intoxican su fuente de alimentación, que aunque el gorrión es omnívoro, en muchos momentos y especialmente ahora en la época de cría necesita proteínas y lo que va a buscar es insectos y pequeños invertebrados para alimentarse. Pero luego hay otros factores, ese impacto contra los ventanales o contra los cristales, el aumento de contaminación que les afecta, el exceso de luz y de ruido, electromagnetismo, la presencia de especies invasoras, los gatos, hay como muchísimos factores que se han disparado en estos últimos años y como comentabais antes, en los últimos 20 años un 20% de declive de la población, que son unas cifras realmente alarmantes.
0: Varias, ¿eh?
1: Sí, esas especies invasivas, fíjate, por ejemplo, en ciudades como Madrid y en otras muchas grandes, Pipe, se ha intentado reducir su población y yo he visto... Efectivamente, el uso de pesticidas y de productos tóxicos en muchos de los parques de Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Eso también le está afectando al gorrión? Es decir, ¿estamos reduciendo la población de las especies invasoras o invasivas y al mismo tiempo nos estamos cargando a los gorriones o no?
2: Sí, realmente hay dos frentes en ese sentido. Las especies invasoras que pueden afectar al gorrión, por ejemplo, en los parques de Madrid, que son las cotorras, ejercen una competencia directa por los recursos y en muchas ocasiones pues pueden hasta atacar directamente las cotorras a los gorriones o alimentarse de sus pollitos. Eso va por una línea. Y por otra, la presencia, la utilización de pesticidas, sobre todo para o insecticidas, para eliminar determinadas poblaciones de insectos en parques y jardines, eso sí que les afecta más directamente, porque el gorrión se alimenta de esos insectos. Y si encuentra un insecto muerto o moribundo, pues va a decir, qué maravilla, aquí lo tengo, no tengo ni que esforzarme, y se lo come. Ese veneno que ha podido dañar al insecto o que lo está matando, en el gorrión tiene un efecto acumulativo. Cada insectito que se come con microgramos de veneno en el gorrión permanecen. Entonces llega un punto en el que la toxicidad se hace muy patente. Puede hacerse patente a través de problemas de fertilidad, incluso problemas en la consistencia de la cáscara de los huevos, que parece algo igual un poco tonto, pero es muy sensible, porque esa cáscara permite esa transpiración o ese intercambio de gases, y si no es perfecta, pues no va a prosperar la nidada. Y luego también les puede afectar de modo directo, pues por ese exceso de presencia de químicos o de metales pesados en el cuerpo, que en un momento dado provoca la muerte del gorrión.
0: Estaba pensando, Peri, ¿tú has probado los huevos de todas las aves? ¿Se prueban o no se prueban? ¿El huevo del gorrión es como el huevo de codorniz o no?
2: Bueno, pues bastante más pequeño. Muchos huevos harían falta para una tortilla, pero bueno, biológicamente son exactamente iguales. Es el embrión de lo que dará lugar a un futuro ave. Entonces, bueno, sea de un gorrión o sea de un avestruz, la estructura del huevo es la misma.
1: Oye, Pipe, ¿y eso qué hacemos que cuando vienen y estamos tomando un aperitivo y les tiramos las papas fritas o les dejamos que se posen sobre, no sé, un canapé chiquitito? ¿Eso es bueno para ellos o no?
2: Bueno, pues en general no es bueno el que un animal silvestre se alimente de nuestra comida, ya que tiene presencia, pues, principalmente de sales o otros productos que no les vienen bien. Ahora bien, el gorrión seguramente sea la especie que mejor se ha adaptado a aprovechar esos recursos que nosotros le ofrecemos. Y de hecho, en su dieta, en la base de su dieta, además de frutos, de bayas, de semillas o de insectos que pueda encontrar en este entorno, pues los restos humanos, así lo llamamos, desde esas miguitas de pan, ese cacho de tortilla o la rajita de chorizo que se queda de un bocadillo en un patio de colegio, lo aprovechan, y eso ha hecho que ese vínculo con nosotros sea tan estrecho.
0: ¿Qué hacemos con la urraca de María José?
1: Madre mía, de verdad que lo digo, ¿eh? Me tiene
2: mal. Pues María José, que la disfrutes. Ahora mismo están en un momento súper sensible, en un momento de cría, entonces son mucho más territoriales. Las urracas son unos bichos súper inteligentes. Sí, entonces sí. Ese comportamiento ante nosotros, que deberían temernos, pues son muy bravas también. Y igual que lo hacen contigo, lo harían con un milano o con un águila calzada que sobrevolase su territorio. Entonces, realmente a mí me parece una experiencia digna de vivir.
0: ¿Pero va por el perro o va por ti, María José?
1: No, va por los dos.
0: Va por los dos.
1: Bueno, al perro le tiene especialmente manía porque el perro le ladra todos los días mucho y entonces le tiene especialmente manía. Pero claro, yo soy el escudo humano del perro. Entonces es que se me viene. Pero que se me viene, que yo digo, un día me va a pegar un aventazo o cualquier cosa. Pero me da mucha ternura porque yo creo que es efectivamente que tiene, pues, un nido cerca, ¿no?
2: Claro. Y sí. De sus crías, claro. Estáis en pleno duelo territorial.
1: Totalmente, ya lo sé.
0: Peri, nada, que te agradezco enormemente que te hayas pasado por el programa y que le diré eso a mi señora, que además es un amante de los pájaros, pues su padre, Carlos Yandre, bueno, un gran ornitólogo, entiendo que lo conocerás, que sabrás de él. Y nada, que te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias.
2: Genial, muchísimas gracias a vosotros por dar altavoz a estos problemas de conservación y por familiarizar a estas especies tan comunes, pues, con todos los oyentes.
0: Un abrazo, Peri.
1: Muchas gracias. Oye, hay una campaña en SEO Bird Life, por si la gente quiere sumarse y quiere, en fin, poner ahí su voto para que haya un programa de conservación de los gorriones, y ahí estamos.
0: Oye, qué genial. Que escúchame, entonces, ¿siempre es en un mismo sitio de la calle, no?
1: Siempre es en el mismo sitio, en la misma acera. Entonces bajo, me persigue y cuando vuelvo cambio de acera y va la otra también. Me dice, no, vete ya, hombre.
0: Bueno, oye, esto es vida.
1: Es el inicio de una larga relación de amistad.
0: Mario, hasta mañana.
1: Adiós.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
3: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
5: Las cloacas del PSOE, la relación de la tal Leire con la directora general de la Guardia Civil, varios encuentros, conversaciones grabadas, muchas preguntas sin respuesta fiable. Pero más allá de la trama y por encima de todo están esos 80.000 guardias civiles que siguen defendiendo su trabajo y nada más y nada menos que su honor.
4: Escucha a Ángel Expósito.
3: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
6: ¡Tirit!
3: En Herrera en COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
8: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
9: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
10: La información y el entretenimiento sin complejos.
11: Y en el fin de semana
12: se acabó la paz. ¡Comienza el show!
13: Este verano, Telecinco a todo color.
14: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 700 gramos de melocotón, nectarina o paraguayo de Huertas Españolas a 2,95 euros. En tienda web y app.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
14: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
16: Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estem a la meitat de la setmana, és dimecres, i si vols et dic feliç dimecres 24 de juny del 2026. Avui és el dia del sant de la meitat del país i per celebrar-ho, en aquest programa, doncs m'he proposat fer un viatge en el temps molt especial. Avui compartirem taula i records amb tres Joans molt famosos de casa nostra. Vull saber com vivien ells la màgia de la revetlla quan eren petits, si eren de llançar molts petards, de menjar coca fins a rebentar o si els feia por el foc de les fogueres, que també podria ser. Una conversa nostàlgica i divertida que no t'has de perdre, de veritat. Tres Joans, que els coneixeràs els tres, segur, seguríssim. Però abans de viatjar al passat, connectem de ple amb la realitat i l'actualitat d'aquest matí. Com ha anat la nit més llarga de l'any a Catalunya? Hi ha hagut gaires incidents a les platges. Quin és el balanç dels bombers? Per respondre a tot plegat està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
17: Molt bon dia, Ricard. Com tu molt bé has dit, la nit més llarga dins de la nit més curta de l'any.
16: Sí, senyor. Sí, senyor. Té aquesta paradoxa. Escolta, bombers de la Generalitat de Catalunya han informat que han rebut un total d'aproximadament 1.400 avisos a tot Catalunya sense cap incidència greu. Quina valoració fan els bombers de la nit de la revetlla?
17: Doncs una valoració que coincideix també amb altres institucions que ara en parlarem, d'una nit intensa, d'una nit festiva i d'una nit en la qual s'han produït incidents, però que afortunadament cap d'ells d'especial en gravetat. Fem una recapitulació d'aquesta nit tan llarga i a la vegada tan curta, no? La nit de Sant Joan a tot Catalunya ha acabat a Ricard amb 130 persones detingudes. És evident que les 130 detencions no són totes exclusivament per actes de la revetlla. Concretament, de persones detingudes relacionades amb la revetlla són un total de 39. Del total d'arrestats, 42 són per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Això passa habitualment, eh? Però és aquesta nit quan demanem un balanç als serveis de policials i d'emergència del seu treball. Els agents s'han desplegat, també han aixecat 7 actes per infraccions de la Llei de Seguretat Ciutadana. Com dèiem, per tant, 130 persones detingudes, 39 relacionades amb la revetlla. Així mateix, el telèfon 112 ha rebut un total en de 10.260 trucades per incidències. És un 16% menys que l'any passat. I els incidents relacionats amb la revetlla s'han mantingut estables, mentre que les trucades al 061 han augmentat un 13%. I com tu molt bé has explicat, els bombers han tingut un total en de 1.400 avisos entre les 8 del vespre d'ahir i les 8 d'aquest matí. Miqui López, inspector en cap del grup d'operacions especials de bombers, explica les dades d'aquesta nit.
18: Bueno, hem tingut, perquè clar, òbviament amb 1.400 serveis pues, hem tingut, així ara per damunt són al voltant dels 500, són el típic de que tires el petardo. També hem tingut algun de gran, perquè ahir també vam tenir una passada de llamps i amb la situació de risc extrem que estàvem, de risc al perdó que estàvem d'incendi forestal, pues a les zones del Pallars hem tingut un incendi de llamp i tot just aquest dematí hem començat amb un incendi forestal al municipi de la Sénia.
17: Miqui López ha fet un repàs entre totes les actuacions que hi ha en marxa dins del cos de bombers actualment, aquest foc de la Sénia ja controlat i també un incendi en interior a Badalona on hi ha hagut 3 persones ferides. Amb el context d'aquesta nit i amb aquest increment de 500 avisos per la Revetlla de Sant Joan, l'inspector reitera que no hi ha incidents greus.
18: Tenim cap servei greu a destacar, hem tingut 3 focs de vivenda, però bueno, de balcó, ens mobiliari del balcó, vull dir, algun intoxicat per fum, però que al final ha sigut donat d'alta o traslladat a l'hospital, però no ens consta que hagin sigut greus. I això suposo que també és com a conseqüència d'una resposta molt correcta per part de la ciutadania a tots aquells consells que portem preparats durant tota aquesta campanya.
17: Per fer el balanç definitiu, Ricard, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, ha atès a un total de 69 persones ferides relacionades amb la Revetlla, el qual significa una disminució del 18% respecte a les atencions de l'any passat. 29 d'elles són per intoxicacions, 4 per agressions, 30 per accidents de trànsit, 4 per cremades i 2 persones ofegades. El aspecte més negatiu de tot no té res a veure amb la Revetlla de Sant Joan, els accidents. 3 persones mortes a les últimes hores a Catalunya. Un accident a Riudellots de la Salva, una camioner de 42 anys, un ciclista que va perdre la vida a Pallejà i un tercer home accidentat mentre anava en patinet a la nit amb un camí pròxim de la Nacional 230 a la població lleidatana de Torrefarrera. 3 víctimes mortals que composen evidentment la part més negra de les últimes hores a Catalunya.
16: S'ha d'arribar a no haver de donar mai més persones que perdin la vida a les carreteres, és el que hauria de passar, però costa moltíssim. Escolta, que la Revetlla de Sant Joan se celebra a tot arreu, a tot arreu. Per exemple, al Pallars amb la baixada de Falles. Ahir va tocar la baixada de Falles de Boí, amb la festa major de Boí a la vall de Boí. Si no ho heu viscut, de veritat, no hi ha cap més gent, perquè de veritat que hi va moltíssima gent, però és un d'aquells moments místics, si vols, que t'acaba connectant amb els avantpassats i amb el territori. No et sabria explicar per què, s'ha de viure allí. És de pèls de punta quan veus baixar els fallers amb el foc, i després doncs la festa major de Boí a la vall de Boí. Però també se celebra massivament a les platges. Molt, moltíssim. Mira, concretament em vaig a centrar en les platges de la ciutat de Barcelona, perquè hi han assistit 90.000 persones. 90.000 persones heu gaudit, perquè suposo que amb 90.000 segur que hi ha algú que ens escolta que ha estat a la platja gaudint de la nit de la Revetlla a les platges. Com han qualificat aquesta nit de Revetlla des de l'Ajuntament, Sergi?
17: Doncs d'una nit intensa, activa, però que també hi ha hagut algun incident. Malauradament, doncs, se confirma que hi ha hagut una persona que ha patit ferides d'arma blanca. Hi ha hagut un apunyalament, la persona ha estat detinguda immediatament, concretament a l'alçada de la platja de Mar Vella. El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, a primera d'aquest matí ha fet aquest balanç de la Revetlla de Sant Joan a les platges de la capital catalana.
11: Sí, 90.000 assistències i 70 tonelades. Hi ha hagut 32 assistències del SEM, la major part doncs, per consum de begudes alcohòliques, i per, hi ha hagut també doncs, 77 trasllats a centres mèdics sense perill per la vida, i s'han detingut 11 persones durant la nit. Per tant, és un balanç absolutament normal del que passa en la ciutat de Barcelona una nit doncs, de Revetlla, una nit de festa major, doncs, la nit de Cap d'Any o la nit de les festes de la Mercè. Repeteixo, 32 assistències que ha fet el SEM, dels quals 17 han sigut traslladats a centres sense perill per la seva vida. Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Mar Vella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
17: És la part, doncs, més dramàtica que hi ha hagut a Barcelona, en aquest cas aquest apunyalament, que afortunadament no estem a la vida de la víctima. Com molt bé ha explicat Albert Batlle, els serveis de neteja han recollit prop de 70 tones de residus. Perquè des de primera d'aquest matí, pràcticament des de 9:45, les platges de Barcelona ja han tingut l'accés pels banyistes, canviant la fotografia radicalment del mateix espai.
16: Totalment.
17: A la nit, un ambient festiu, fins i tot amb fogueres que inicialment no haurien d'estar permeses, un petites fogueres que hi ha hagut a l'entorn. Posteriorment, ja l'arribada al desallotjament al voltant de entre les 6 i les 7 per part de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana sense incidents, per la retirada dels participants dels últims minuts de l'acte festiu, l'entrada de 160 persones per netejar i deixar la platja impecable, sense cap mena de perill, ni cap mena de vidre, ni d'element que pugui significar un perill, pel que ja hores d'ara la platja recupera el seu pols diari amb una jornada festiva, milers i milers de banyistes, no únicament les platges de Barcelona, sinó que les platges de tot el litoral de Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins a la Costa Brava, omplen, Ricard, aquesta jornada festiva.
16: Sí, perquè a més les temperatures no han afluixat ni molt menys.
17: Bueno, som a l'últim dia de l'onada de calor.
16: Sí,
17: però fa molta
16: sí,
17: calor.
16: Sí, però fa molta calor. Sergi, d'aquí uns minuts, al migdia COPE Catalunya i Andorra, tornarem a posar sobre la taula els resultats, les dades de les xifres de la
17: Revella. Sí, són una mica de resultats, eh?
16: Sí, sí, sí.
17: I del balanç, sí, sí.
16: Gràcies, Sergi.
17: Fins ara, Ricard.
16: I recorda que avui és Sant Joan. Vaja, ahir era la Revella, però avui és Sant Joan, un dels dies més assenyalats del nostre calendari. Una jornada de retrobaments, de ressaca de la nit més màgica de l'any i, evidentment, el dia de moure el telèfon i felicitar tots els Joans de la nostra vida. És veritat que cada dia hi ha santes i sants, però sí que és cert que n'hi ha de més marcats que d'altres. I de Joans, escolta, jo em felicito molts. Potser al ser dia festiu t'hi fixes més, no ho sé, però jo em felicito molts, de família, d'amics, de coneguts i sobretot de gent molt coneguda, gràcies a treballar a la ràdio, que m'ha donat l'oportunitat de conèixer a moltíssima gent. Jo felicito a cadascun de manera personalitzada. I és el cas del Joan Gràcia, actor, conegut sobretot pel Tricicle. El vaig conèixer fa molts anys i des de llavors sempre l'he felicitat i sempre m'ha contestat. I avui aprofito per fer-ho aquí en directe, en lloc d'amb un missatge de WhatsApp. Joan, bon dia, felicitats.
19: Doncs moltes gràcies per recordar-te'n de mi.
16: Home, Joan, suposo que has rebut ja moltes felicitacions avui, eh?
19: Bueno, unes quantes, sí, familiars i d'amics que es diuen Joan també, que ens intercanviem les felicitacions, sí, sí, i tant.
16: Molt bé, Joan. Escolta, clar, això de dir-se Joan i que el dia de l'aniversari és festiu, no sé si en el seu moment va ser un hàndicap per celebrar, perquè recordem que aquí a Catalunya celebrar el sant és una cosa molt nostra i és força important, i de fet fa molts anys es celebrava més el sant que l'aniversari. No sé si al ser festiu deslluïa una mica o a casa fèieu festa gran pel dia del teu sant.
19: No, bueno, la fèiem el dia anterior, la verbena.
16: Ah, clar.
19: Sempre, no solament per dir-me Joan, sinó perquè la verbena de Sant Joan crec que és una de les nits màgiques d'aquestes que deies que hi ha a l'any. Doncs la verbena és una nit d'aquelles que recorda, que sempre fa bon temps, que fa una mica de calor, però això ho passes amb ganes, i els petards i la coca de tota mena i tot això.
16: Però, aviam, Joan, vosaltres, tu anaves amb una foguera, fèieu foguera a casa?
19: Home, i tant. Bueno, al barri, jo soc del Poble Sec, i ara ja no es fan molt poques, però perquè tenen que ser autoritzades, però en aquell moment, a cada cantonada, a cada creuilla de carrers es feia una foguera. Érem petits, recollíem la fusta per les cases, l'amagaven sota els cotxes perquè no vingués la camioneta que li dèiem municipal i ens la prengués, i la guardàvem amb molta... I els veïns ens ajudaven.
16: Caram.
19: Ens ajudaven a baixar mobles i això, perquè era una festa en aquells moments meravellosa, màgica, i d'alguna manera, en una època doncs, que no hi havia tantes coses com hi ha ara, doncs aquestes tradicions es vivien molt més intensament. Jo tenia una colla d'amics, que a més, com tampoc teníem massa escalers per anar a comprar petards i això, doncs ens els fèiem nosaltres, i ens fèiem traques de petards i tot això, o sigui que una gran nit.
16: Joan, avui en dia els pares no els deixarien fer els fills ni volent això, eh?
19: En absolut, i ara no es pot fer res. Jo tinc la sort d'haver viscut una joventut que en aquests moments no hi ha cap xaval, almenys al voltant d'on vivim, potser a altres països sí, que faci coses, jo crec que tan creatives i divertides a la vegada, no? Uh-huh. Perquè jo em feia els propis joguets, no, si tenia que fer un patinet me'l feia jo, no hi havia patinets elèctrics o tal, no? Vull dir, si em tenia que fer un arc, mira, amb les canyes dels focs d'artifici que feien a Montjuïc per la nit de Sant Joan, Després ens fèiem les fletxes pels arcs.
16: Imagina't.
19: Vull dir que tot anava lligat.
16: Però sí que és veritat que t'ajudava molt a espavilar-te, eh? I a tenir inventiva. Això està claríssim.
19: I tant.
16: Està comprovadíssim, això. Eh? Jo, el jovent d'ara potser tenen d'altres coses, però el tema de creativitat, segons estudis, els hi està costant. Perquè, clar, ho tenen tot mastegat. És que, vull dir, és evident, no cal buscar les tres potes al gat, les coses com siguin. Escolta, Joan, a tu et van posar Joan perquè venia de tradició familiar, o sigui, sí. En tens més de Joans a la família...
19: Sí, tenia el meu avi i un tio meu, i ara des de fa 7 mesos tinc un net que es diu Juanito, com jo.
16: Ah, molt bé.
19: O sigui, la tradició continua. Estic encantat que es digui Juanito.
16: És que vosaltres...
19: Bueno, Juanito perquè és petitó.
16: Sí. Suposo,
19: jo crec que li continuaré dient Juanito tota la vida.
16: Home,
19: a mi
16: això...
19: també m'ho diuen, de Juanito.
16: Ah, sí?
19: Jo crec que perquè a mi jo sóc gran ja, però tinc cara de, o actitud de xaval, que encara molta gent em diu Joan, però m'acaba dient Juanito.
16: Mm-hmm. Abans parlaves de la foguera, dels petards, però... I la coca, Joan, la coca de la Revetlla de Sant Joan.
19: Home, sí, abans hi havia de fruita, de crema, ara n'hi ha moltes,
16: sí.
19: Ara n'hi ha moltes, però de fruita i de... A mi m'agrada molt la de fruita, hi ha molta gent que no li agrada, però a mi la de fruita és molt... és colorista, és alegre. Bueno, hi ha una cançó, hi ha un musical de Goll de Gom que es diu La nit de Sant Joan, que té una cançó sobre la coca meravellosa.
16: Mm-hmm.
19: Que no te la canto perquè si no es faria molt llarg el programa.
16: Bé, la busquem.
19: La busquem.
16: Joan, escolta, la nit de la Revetlla de Sant Joan, com dèiem, és màgica, es fan moltes coses. Hi ha gent que escriu un desig i el creme a la foguera o el cremen. Vas demanar un desig ahir?
19: No, vaig saltar una foguera.
16: Va saltar?
19: També és una manera... Jo estic en aquests moments estic aquí a Eivissa, ho celebraré aquí a Eivissa, amb la meva família i alguns amics. Però ahir nit, a Eivissa no es fan fogueres als carrers, però es fan petites fogueres a les platges, que també estan prohibides, però la gent ho fa.
16: Ja.
19: I aleshores es tracta de saltar una foguera i al moment que saltes la foguera, demanar un desig. Ho vaig fer.
16: Ja ho vas fer. Bueno.
19: Sí, no. Em vaig fer diversos, vaig saltar diverses fogueres.
16: Bueno, pues...
19: Perquè almenys algunes compleixi dels que vaig demanar.
16: Mira, aprofito, Joan, gràcies per preguntar-te. Estàs a Eivissa. Em dóna la sensació que estàs treballant.
19: Sí, treballo des de fa ja un munt d'anys amb un cabaret espectacle que es diu Lío i sóc el director creatiu. I la veritat és que m'ho passo bé, estic rodejat de gent jove molt talentosa i m'ho passo bé. I després també hi ha posats a fer, fa poc he dirigit una obra que es diu Tres Ties, també interpretades per tres dones guapíssimes i molt talentoses.
16: Mm-hmm. Estàs treballant amb algun projecte futur que puguis desvetllar o explicar-nos?
19: Sí, estic escrivint un espectacle molt divertit, però encara està a les beceroles i bueno. No et puc fer 5 cèntims.
16: Bueno, doncs, Joan, gràcies. Escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui, dia de Sant Joan, dia festiu, i a més el dia del teu sant, i tenia moltes ganes d'escoltar-te la veu i que ens expliquessis coses.
19: Doncs encantat, ja saps on soc, ja tens el meu número quan vulguis. Puc parlar d'altres temes, també.
16: Bueno.
19: Parla de Sant Joan.
16: Doncs mira, doncs ja parlarem d'altres històries. Joan, gràcies. Una abraçada molt gran i que acabis de passar un bon dia.
19: Moltes gràcies i felicitats a tots els joans que també els entrevistis. Adéu.
4: Herrera a COPE.
20: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
21: ¿Quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos por 39,90 euros al mes instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos, 40 años dando servicio a comunidades de vecinos, experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
4: Herrera a COPE.
20: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
22: COPE Lleida.
4: 97.4 FM.
0: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
2: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
22: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
23: ¡Claro que sí!
22: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
24: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
22: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
25: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
22: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
26: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
22: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Herrera a COPE.
1: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Albert, arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred.
3: I evidentment no ha canviat això, eh? Seguim a dia 24 de juny, seguim a dia de Sant Joan. La revetlla potser és el dia més famós, la revetlla de Sant Joan, però avui és el dia del Sant. I ja hem conegut a un Joan i anem a per un altre. Ara ens posem al món musical i anem a parlar amb el Joan Dausà. Joan, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
3: Escolta, primer de tot, felicitats, eh?
4: Moltes gràcies.
3: Escolta, et volia preguntar si tu de petit recordes si el dia del teu sant quedava una mica desdibuixat o deslluït, perquè al ser un dia festiu, doncs escolta, la gent qui podia marxava i no celebraveu bé el sant, o no el recordes així, o ho avançaves el dia abans?
4: Recordo que la revetlla me la sentia una mica més meva que la resta, perquè hi havia la doble felicitació. Però al final també els petards guanyaven a sobre de la il·lusió de ser que fos el sant. Era el plan, i el plan era molt guai.
3: Escolta, com recordes les revetlles quan eres petit? On les solies passar?
4: Doncs, saps que hem anat variant molt, no teníem un lloc fixe. Llavors alguna vegada a casa d'alguns amics, alguna vegada a un càmping, alguna vegada de vacances a un poble on devíem estar en aquell moment. Vull dir que no teníem un lloc de dir, ei, recordo aquell moment tirant petards.
3: Però la foguera sí, el foc sí.
4: Sí, depèn de l'any, més foguera, menys foguera, depèn de l'espai. Sí que recordo que a mi el que m'encantaven són les bombetes i les piules i tal, però els trons sempre van... i els coets. Però els trons sempre m'han costat una mica des de petit i encara ara els tinc una mica de mania, eh?
3: Uh-huh. Escolta, Joan, tu et van posar Joan perquè tens tradició de Joans a la família, o va tocar aquest nom i mira?
4: Mira, el meu pare es diu Joan Maria, i de fet jo em dic Joan Maria, però quan un adolescent veu que el seu nom té un nom de nena, no, em va costar dir, ostres, jo no em dic Joan Maria, em vull dir Joan. I em vaig fer començar a dir Joan. Però el meu nom original és Joan Maria, com el meu pare, i ve d'aquí, ve del pare.
3: El dia de la revetlla ja m'has dit que petar-s'hi, però fins a cert punt. Però el tema de la gastronomia, és a dir, la coca de Sant Joan, aquesta sí,
4: Sí, aquesta sí. Aquesta sí. Aquesta vegada l'hem celebrat a l'Escala, al Sant Joan, amb les nenes i uns amics, i vam provar coques de Sant Joan d'un forn d'albons molt bones, de crema, de xocolata, de trufa, amb nata i de típica. Ahir vam fer la cata de totes.
3: N'hi ha de totes.
4: I realment estan molt bones.
3: Molt bé, Joan. Doncs escolta, et pregunto ara per present i futur. Què està fent Joan Dausà? Quins projectes tens sobre la taula?
4: Mira, ara estem just enmig de la gira d'estiu. Hem fet 3 concerts dels 12 que hi ha planificats i molt contents, amb moltes ganes de gaudir d'aquest espectacle que tenim preparat. Al final hem estat molt de temps preparant cançons, preparant escenografia, preparant concepte, i ara toca recollir fruits i gaudir-ho, i amb això estem. Per tant, a tope amb la gira d'aquest estiu i amb això el cap i la ment. Vull dir, no estem planificant ni pensant massa cosa més, perquè ens obliguem una mica doncs, a poder gaudir d'aquest espai sense estar, que a vegades passa, que estàs vivint una cosa i estàs pensant en l'altra i no et permet estar realment gaudint d'aquella, no?
3: Tens alguna cosa en ment a mig o llarg termini fora de la música?
4: No.
3: Ara no, eh?
4: No. A nivell professional, t'apareixes?
3: Sí.
4: No. Bueno. No, la idea és estic molt a gust amb la música, intentant anar baixant revolucions, gaudint al màxim de la música, però gaudint també de la meva família, de la tranquil·litat i de la calma, intentant trobar aquest equilibri de dir, vale, tenim el meu espai, el meu temps personal, i poder tenir aquest espai també de professional, no?, per poder, doncs, seguir connectant amb el públic, però des d'un lloc que no sigui sempre per inèrcia, sinó perquè realment senti que aquell és el lloc i el moment, no?
3: Molt bé. Doncs, mira, busqueu el Joan Dausà a la seva web, joandausà.com. Allí veureu, entre d'altres, doncs, els propers concerts. El primer que tens el juliol ja està amb entrades exaurides, però vaja, com deia el Joan, teniu 12 concerts més que ocupen tot l'estiu, juliol i agost. Us recomano que veieu el Joan Dausà sobre l'escenari, perquè... Joan, tu has agafat una maduresa musical i sobretot sobre l'escenari que jo ho he viscut, no fa massa això amb tu, a Lleida, i és igual si la gent del públic et coneix o no, acaben encantats amb el concert. I això, hòstia, això diu molt d'un artista ja.
4: Mira, jo intento ser molt generós i empatitzar amb tota la gent que està allà, que ha decidit dedicar el seu temps a tu, inclús en molts casos pagar uns diners per veure't, i per tant jo ho dono tot i no dono res per suposat. O sigui, no, a mi m'agrada doncs reconquerir, reconnectar, per això al principi del concert sempre pregunto, no?
3: Sí,
4: qui ve, qui no ve, qui ha vingut, qui no ha vingut. No per res, no és perquè no sàpiga què dir, sinó al revés, perquè per mi és una informació clau per saber per on tirar i com plantejar, no?, el vincle amb el públic aquell dia.
3: Que bé. Doncs a joandausa.com ho teniu tot. Joan, escolta, una abraçada molt gran. Amb el Joan fa molts anys que ens coneixem. De fet, amb primer disc, primer single, quan vas provar, aviam si se'm dona bé això de la música, i ja veus on t'ha portat. Jo crec que va ser tot un encert. Per tant, encantat de que ens haguis atès avui i, escolta, que acabis de passar un bon dia del Sant.
4: Moltes gràcies, guapos, gràcies per trucar, que se passeu bé el dia també, aquesta calor que aviam si va baixant, i ens veiem ben aviat.
0: Herrera a COPE.
1: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
3: Oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
5: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
6: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
7: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
8: Kevin Costner, Robert Duvall.
9: Este pueblo es una vergüenza.
10: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
11: El pueblo sabe que va a haber pelea.
12: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora que aún están a tiempo.
8: Open Range. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
13: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del

0: Rioja.
1: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
2: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
3: La información y el entretenimiento sin complejos.
4: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
5: Este verano, Telecinco a todo color.
6: Herrera a COPE.
7: COPE, Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
8: I escolta, la nostra ronda de Joans no podia acabar sense un Joan. Jo crec que és una persona molt estimada. Jo me l'estimo molt, el vaig conèixer fa molts anys. I a més, he mantingut el contacte amb aquest gest, si voleu, senzill, de el dia de Sant Joan, enviar-li un missatge i dir-li: Joan, escolta, felicitats. I escolta, sempre em contesta. I quan doncs, puc coincidir perquè està a la ciutat, si puc, sempre el vaig a veure. Joan Pera, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, preciós, magnífic.
8: Com Sant estàs?
9: Sí,
8: és
9: molt maco, bé, vamos. Molt bé. És molt maco, és un dia molt maco.
8: Joan, escolta, vas fer tard ahir?
9: No.
8: No? A l'hora de dormir?
9: Bueno, una mica més tard, però bueno, ja ens ho permetem. La data ja ens ho comporta, això.
8: I tant que sí.
9: D'anar a dormir tard. També pot ser més tard.
8: Joan Pere, escolta, com recordes la revetlla de Sant Joan quan eres petit? On normalment on les passaves?
9: Mira, nosaltres, els meus avis tenien una mica de sènia, i anàvem tots allà a fer el foc a la sènia, i a tirar petardos a la sènia, i això era aquella cosa que esperàvem tots amb aquella il·lusió tan gran. L'avi preparava una foguera amb palla i fustes, i anàvem allà a tirar els petardos i a encendre el foc, i a sopar una mica i a sopar la coca, i era molt maco, molt maco. I la mare, aquelles coses que recordes, no? Pel meu sant em feia macarrons.
8: Ah, caram.
9: I això, i els macarrons de la mare del dia del meu sant, d'aquelles coses que et queden gravades.
8: Mm-hmm. O sigui, et feia el teu, un dels plats que suposo que t'agrada.
9: Sí, en aquella època, imagina't, llavors, en època de postguerra, que amb prou feina hi havia menjar i ens feia uns macarrons d'aquells que dius.
8: I ja ho has dit, eh? I coca de la Revetlla, coca de Sant Joan també, sí.
9: Això no podia faltar, els pinyonets i la fruita, això. I els petardos i les cebetes i les bombetes i les martiniques, que després les van prohibir, aquelles coses que et recordes, no?
8: A tu t'agrada això, del foc?
9: Sí. Mira, com que des de petit ho fèiem, encara m'agrada tirar coets i tirar algun petardet d'aquests. I la meva caralla, bueno, els meus nanos, doncs ja aquests dies ja ens preparem per fer una mica de gresca de xerinola amb això, que, bueno, que és com una tradició, i que, però sobretot fa que estiguem units una estona, un dia, un vespre, i això és maco, és molt maco.
8: Escolta, Joan, la revetlla de Sant Joan, és veritat que és una nit màgica, això ens ho han fet les persones, però sí, és una nit màgica, i hi ha una tradició d'escriure un desig i cremar-lo, no? Allò, dius, sí. A veure si es compleix. Això tu ho has fet, Joan, o no?
9: No, però sí que és veritat que hi és, això. Però bé, són aquelles tradicionetes que, i els desitjos que desitges quan ets nano, són tan senzillets, tan senzillets.
8: Joan, que escolta, quan el dia de Sant Joan, clar, és un dia festiu, és un dia molt assenyalat, no sé si quan eres petit has sentit una mica desdibuixat el dia del teu sant en família perquè el ser festiu, o no, l'heu celebrat com Déu mana?
9: No, Sant Joan aquí a casa sempre s'ha celebrat com Déu mana. Sempre, que jo recordi sempre.
8: I a tu... No, digue'm.
9: No, fins i tot el Covid, encara que posen mascaretes i a tres passos de distància.
8: Escolta, Joan, a tu et van posar Joan perquè teníeu tradició familiar? Padrins, avis?
9: No, jo, saps què passa? Jo era el cinquè fill. Vaig ser l'últim fill de cinc fills. I els noms que els agradaven als pares ja estaven tots posats. I a mi ja, a més, la meva mare em va tenir ja de bastant gran, que ja no m'esperava ningú. I com que el meu pare es deia Joan i el meu padrí també es deia Joan, doncs, què li fotem en aquest? Vinga, va, doncs Joan.

0: Pues ve de tradició familiar, escolta, Joan.
1: Sí, sí, i a mi m'agrada, sí, m'agrada molt.
0: Escolta, Joan, ja que estic parlant amb tu, que professionalment, què estàs fent ara?
1: Mira, ara sí que el Condal, el Teatre Condal, del Paral·lel, estic fent una funció meravellosa, magnífica, que agrada moltíssim, que es diu L'Auca del Senyor Pere. Acabo aquest mes de juny i girarem per Catalunya amb aquesta funció de L'Auca del Senyor Pere. Per tot Catalunya. I després, al Nadal, al desembre, gener, febrer, tornarem al Teatre Goya, tornem a fer una funció que ha tingut molt d'èxit, que es diu El Sogre de Lloguer.
0: Caram. Mira, ja te m'has avançat, anava a dir, tens algun projecte en ment, però veig que no pares, Joan.
1: Bueno, de moment encara tinc una tiradeta cap allà. No, molt bé.
0: Doncs, Joan Pere, sempre és un plaer escoltar-te, parlar amb tu i poder-te trucar en directe i felicitar-te és un luxe, Joan, així que felicitats. Home, i que passis un bon dia.
1: Moltes gràcies i moltes felicitats a tots els Joans.
0: Doncs apa, tots ben felicitats. Tens temps encara, tot el dia, per anar felicitant els teus, però és un dia d'aquells assenyalat per agafar el WhatsApp, que això t'ho permet, fas la búsqueda allí. Joan, a veure, quants en surten? O Juan, o Joana, o Juana, de veritat, que a vegades ens oblidem, és Joan i Joana avui, ja. Bé, escolta, jo t'he de parlar ara de INSCOR, que és el centro líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca en Catalunya. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesites. Encuéntranos o contáctanos en el teléfono 93-425-1962. En Barcelona estamos en la calle Folgueroles. I nosaltres el que fem és plantar-nos a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. En uns minuts et torno a saludar des del migdia COPE a Catalunya i Andorra i, entre d'altres coses, connectarem amb un català que vol donar la volta al món caminant, que porta ja 6 mesos, a veure on està i a veure com ho porta tot plegat. I de més coses et parlaré, aquí, a COPE Catalunya i Andorra.
2: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este miércoles 24 de junio. Hoy empiezan a bajar las temperaturas, sigue haciendo mucho calor, pero ya no es la sofoquina de ayer. En donde la situación política sí ha subido de temperatura ha sido, está siendo esta mañana en el Congreso de los Diputados. El presidente Sánchez se ha defendido así de los casos de corrupción.
5: Estos son los tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público. Un caso flagrante y grave de corrupción, protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero. Y en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras.
2: Sánchez ha ido más allá. Ha acusado al Partido Popular de medidas neoliberales durante la crisis crediticia del 2008 que obligó al expresidente Zapatero a convocar elecciones en el año 2011. Esto también ha dicho Sánchez hoy.
5: No es lo mismo gestionar las crisis con una respuesta neoliberal que con los ERTEs que planteamos durante la pandemia. No es lo mismo congelar salarios, congelar las pensiones, que revalorizarlas año tras año. No es lo mismo abandonar a las personas dependientes que reforzar como nunca la financiación al Sistema Nacional de Dependencia. No es lo mismo tener un permiso de un mes cuando nace tu hijo que tener 4.
2: El 12 de mayo del año 2010 pasó esto.
6: Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media y congelarlas en 2011. Suspender la revalorización de las pensiones. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Suprimir la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.
2: El mayor recorte de derechos sociales en la historia de la democracia lo llevó a cabo cabo Rodríguez Zapatero, cuando su negación de la crisis, no había crisis, había brotes verdes, ¿te acuerdas? Casi provoca la intervención del país por parte de la Unión Europea, como pasó con Grecia, Irlanda o Portugal. No lo pudo hacer porque llegó Mariano Rajoy. Y efectivamente, la gente joven y no tan joven tuvo que huir de España como consecuencia de esas políticas de Zapatero. El desempleo, las deudas, el cierre de empresas, fue todo consecuencia de aquellas políticas basadas en la negación de la realidad. El presidente se ha mostrado en modo víctima y Feijóo le ha pedido responsabilidades políticas.
4: Uno podría justificar, no sé, al marido de Begoña, al hermano del músico de Badajoz. Podría justificar al grande de Coldo, al uno de Ábalos, al de Arriba de Plus Ultra, al jefe de Santos Cerdán, al P.S. de Leire Díez, al pana de Zapatero. Pero, hombre, justificar todo esto, eso es imposible, señoría. Por tanto, señor Sánchez, la corrupción es usted.
7: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: Hay más noticias que te cuento hasta ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
2: Tito Berni.
8: La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el exdiputado socialista, presunto cabecilla de una trama de corrupción que cobró favores a empresarios a cambio de dinero, regalos, prostitutas. Hay novedades también en el caso Plus Ultra. Julio Martínez, amigo y presunto testaferro de Zapatero, tendrá que declarar como imputado el 21 de julio.
2: Andalucía.
8: Ya hay fecha para el pleno de investidura de Juan Manuel Moreno, se va a celebrar la próxima semana, lunes y martes. La jueza del accidente de tren ocurrido el 18 de enero en el que murieron 46 personas da a los peritos 9 meses para presentar su informe.
2: Gracias, España.
8: Los obispos han mandado una carta a todos los españoles para agradecer la acogida a León XIV en su visita a nuestro país.
2: Y Cáritas Española.
8: La ONG de la Iglesia en España tiene nuevo presidente, Luis Ayala, laico y perteneciente a la diócesis de Madrid. Ha sido elegido por la Comisión Permanente de los Obispos para tomar el relevo a Manuel Bretón, que deja el cargo tras más de 9 años al frente de la institución.
2: Y en el Deporte Movistar nos acerca la información del Mundial. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
9: Pilar, buenas tardes.
2: Cristiano Ronaldo se apunta a la fiesta.
9: Muy cuestionado después del primer partido con Portugal y gran protagonista la goleada de ayer contra Uzbekistán. 2 goles y primer jugador que marca en 6 mundiales. Hugo Ballester.
10: Se trata de un futbolista superlativo que a sus 41 años sigue escribiendo su nombre en la historia de este deporte. Con sus 2 goles de ayer en Houston, Cristiano Ronaldo es el primer jugador en anotar en 6 mundiales diferentes. Son 145 goles en 230 partidos con Portugal y está a solo 25 de los 1000 tantos en toda su carrera deportiva. Así lo define su seleccionador Roberto Martínez en COPE.
11: Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar del icono de no solo de Portugal, pero de fútbol, y es un poco el que lleva la simplicidad a la excelencia. Está centrado en ayudar a los más jóvenes del grupo, está centrado en dar los mejores, la mejor versión de qué es lo que representa jugar por la selección. Marca 2 goles, pero crea muchas oportunidades y se merece todo lo bueno que le venga ahora.
9: En el día de hoy se completan 3 grupos, el de Brasil a las 12 con el Brasil-Escocia y el Marruecos-Haití, el de Canadá a las 9 con el Canadá-Suiza y Bosnia-Qatar, y el de México a las 3 de la madrugada con el México-Chequia y el Corea-Sudáfrica.
2: Gracias, Corrochano.
12: Da igual dónde estés,
13: da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
15: en la misma jugada,
16: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
17: cuando todo eso llega,
16: entonces sí, entonces somos una.
18: Somos una.
19: Somos un
3: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: Estás en Mediodía COPE.
7: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant, segueixo parlant, vaja, des de Catalunya, i com sempre és un autèntic plaer que m'acompanyis avui sobretot, però també aquests propers minuts de migdia COPE a Catalunya i Andorra. 6 minuts i mig per sobre de la 1, és 24 de juny avui, dia festiu, dia de Sant Joan, ja hem conegut a 3 Joans i és dia de celebrar i de una mica de ressaca, eh? si vas fer tard ahir, prepara el dinar, si et conviden millor, les coses com siguin. Però mira, en els propers minuts jo et parlaré de temes radicalment diferents. Primer, d'aquí una estona, et parlaré de les noves tecnologies, però des del punt de vista de les properes vacances. vacances, escapada de cap de setmana, el que puguis fer. Que és veritat que això de marxar de vacances cada cop costa més. Eh? Quins gadgets, quins aparells necessito per fer un viatge? Com protegeixo els meus dispositius? Això t'ho explicaré d'aquí uns minuts, que val la pena, que no hem d'anar carregats fins a les orelles de catxarrets. No, no. Escolta, n'hi ha alguns que sí, però no tots són indispensables. Però abans, t'imagines fer la volta al món a peu? No és només un repte físic de milers de quilòmetres, és, sobretot, una prova de resistència mental. Mira, el terrassenc Enric Luzán fa 6 mesos que va deixar-ho tot per començar la mare de totes les aventures, convertir-se en el primer català a fer la volta a la Terra caminant. Acaba de creuar Europa, està, no sé exactament on està, per això li preguntarem, i tot això ens demostra que es pot connectar amb milers de persones arreu del planeta fent contingut exclusivament en català, perquè és el que fa. Ho explica tot a través de les xarxes, però ho fa en català. Anem a connectar amb ell per saber, el que et deia, on està i com es veu el món a, no sé si a 5 o a 8 quilòmetres per hora. Enric, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, bon dia. Molt bé. Estic molt bé. Fa calor, però està bé.
0: Molt bé. Enric, escolta, on t'estem... Bueno, on t'estem trucant? Estàs al carrer, però en quina... on estàs?
13: Estic a Turquia, al nord, a la regió del Mar Negre, a una ciutat que es diu Duragan, que està a prop de Samsun, a uns 4-5 dies de tornar a veure el mar.
0: Ah, caram. Jo deia, no sé si t'has cronometrat o me deixes la velocitat a la que vas. No sé, una persona... Sí. A quina tant, velocitat promig camines?
13: Entre 4 i 5.
0: 4 i 5 quilòmetres.
13: 5 seria el màxim. Bueno, si vaig molt ràpid, a 6, però rarament vaig estar tan ràpid. Entre 4 i 5 quilòmetres hora.
0: Enric, t'he escoltat dir sovint que aquest repte és més mental que físic. Què ha estat més difícil de gestionar en aquests primers 6 mesos? El cansament de les cames o la solitud de la ment?
13: La solitud, cap problema. Vull dir, realment, si tu fas una cosa així, ja has d'estar bé en solitud. I jo sempre, tota la vida, doncs, he estat bé sol. Si ets una persona que ja no t'agrada la solitud, ja ni tan sols t'ho planteges, no? I el tema físic i mental va bastant associat, en realitat. Quan tu estàs malament físicament perquè fan mal les cames, fa un dia de molt sol, estàs cansat, llavors la ment també està cansada, no vol seguir, tens ganes d'abandonar, tal. Llavors va bastant lligat. Però diria que el més difícil de gestionar ha sigut el tema gossos. El tema gossos m'està tocant bastant la punyeta. Aquí a Turquia, no tant, però a Grècia va ser horrible.
0: Déu-n'hi-do. Perquè la World Runners Association homologui la teva volta al món, has de complir unes normes molt estrictes, com caminar un mínim de 26.232 quilòmetres. La realitat del planeta mana, de totes maneres. Has hagut de canviar la ruta cap a Austràlia per esquivar temes de meteorologia o la guerra a Mainar. Com es gestiona la frustració de no poder fer, no sé, la línia recta que potser t'havies traçat sobre el mapa?
13: No, a veure, sí i no. Des d'un primer moment jo ja sabia que a Myanmar no podia anar, vull dir, no és una sorpresa. I el fet d'anar a Austràlia és per les normes d'aquesta associació, que jo les trobo una mica arbitràries, realment. Preferiria anar per Nova Zelanda, però al final potser vaig als dos llocs. Ells demanen un mínim de 4 continents, de punta a punta, i de manera ininterrompuda. Clar, Àsia tu no pots fer-la de manera ininterrompuda, menys que vagis per Xina. Bueno, és una mica... Burocràticament, el tema de visats és una mica complicat. Llavors, sí que això és una mica frustrant, però bueno, com ja ho tinc interioritzat des de fa anys que Àsia no és possible que guardar-la sencera, doncs he hagut d'afegir Austràlia i Nord-Amèrica per completar els 4 continents. I, bueno, tu, pues, mira, és el que hi ha.
0: Enric, escolta, quin dia vas començar?
13: El 30 de novembre de 2025. Avui, justament avui, m'agrades un bon dia, fa 200 dies de la volta a món a peu.
0: 200 dies. I, Enric, escolta, com va anar això de... Vaig a fer la volta al món a peu. Ja sé que ho hauràs explicat mil vegades, però m'interessa saber, escolta, perquè, clar, això no ni es decideix d'un dia per l'altre, ni es prepara d'un dia per l'altre. M'interessa saber la primera vegada que se't va colar a la ment.
13: Doncs era 2020. No sabria dir-te meitats de 2020. Estaven tancats a casa, no?, el coronavirus. Ei. I, bueno, mirant YouTube, anàvem... Clar, quan no ens deixaven sortir al carrer ni viatjar ni anar a la muntanya, l'ésser humà el que vol és fer el contrari del que és d'això, no? Quan et treuen les joguines, quan la vols. Llavors vaig començar a mirar vídeos de gent que feia aventures i anava a la muntanya i tal. Mirant YouTube, al final YouTube, l'algoritme et va recomanant coses més obscures i vaig descobrir el canal de YouTube d'un noi que havia fet la volta al món a peu. L'havia acabat el 2017, el Nacho Din, que és un malagueny. Mm. I a pesar que tenia pocs vídeos, perquè clar, aleshores doncs era més difícil pujar vídeos al YouTube i a l'Instagram i tot plegat no existia tot això, doncs a pesar d'això tenia un blog, tal, bueno, vaig flipar, vaig dir, ostres, això és la mare de totes les aventures. Això vull fer. Després ho vaig descartar perquè era massa sacrifici, massa deixar-ho tot enrere, masses diners, però gràcies a la beca de la Generalitat de Catalunya que m'han donat per fer vídeos de la volta al món a peu, doncs mira, tinc aquest suport econòmic que m'ha ajudat a tirar endavant el projecte.
0: Uh-huh. Quanta estona dediques al dia a caminar?
13: 8-9 hores.
0: 8-9 hores. I a crear contingut?
13: És bastant simultani perquè vaig gravant i caminant a la vegada.
0: Ah, val.
13: I a vegades, fins i tot, últimament, edito mentre camino. Abans ho feia a la tarda-nit, quan estava acampat, perquè s'anava el sol a les 5:30. Però ara que se'n va el sol a les 8:30, doncs perquè no m'agafi el toro i poder dormir les hores suficients, doncs a vegades edito mentre camino. Sí.
0: Uh-huh. T'has convertit en un referent de la creació de contingut digital i fa ben poc va rebre a Barcelona el Premi Crit com a millor creador de contingut esportiu. Demostres que es pot fer un projecte global d'impacte internacional exclusivament en català i a sobre guanyant-te la vida amb patrocinadors i micromecenatge. El català obre portes a les xarxes en lloc de tancar-les?
13: Català té avantatges, inconvenients també, clar. Doncs, si fas vídeos en català doncs et veurà menys gent, però a la vegada és com un producte local, no? Llavors la gent és més fàcil que empatitzi amb tu, perquè doncs se sent més proper, no? Si parla la teva llengua. Llavors jo crec que això ajuda a crear una comunitat més forta, que després, bueno, com s'ha vist en el meu cas, jo tinc 500 mecenes, llavors clar, això és un suport molt gran, no? De la gent. Després també en tema d'espònsors, clar, a mi em contacten amb espònsors empreses catalanes, perquè saben que tots els meus espectadors són catalans, llavors els interessa promocionar-se allà. Si els meus espectadors fossin d'Argentina, Perú o Càceres, clar, una empresa que ven productes exclusivament a Catalunya, doncs potser no li interessaria. Llavors, bueno, té aquests avantatges també.
0: Enric, ens deies, fa 200 dies que vas començar a caminar. Explica'm ràpid el trajecte des de Terrassa fins on estàs avui. Per on has anat passant?
13: Et faré una petita correcció, i és que jo vaig viure a Terrassa 2 anys, però jo sóc d'Esplugues de la vida, Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues de Llobregat.
13: Però sí, clar, molta, és que m'ha sortit el diari de Terrassa, em va també repiular l'alcalde de Terrassa pensant que jo era garenc, però no és el cas, encara que m'ho estimo molt. Llavors, el trajecte ha sigut des de la plaça Catalunya de Barcelona, vaig sortir i vaig creuar Catalunya, vaig entrar a França, per la costa sud vaig entrar a Itàlia, després tot el nord d'Itàlia, fent un tram petit a Eslovènia, vaig entrar a Croàcia i vaig caminar per l'Adriàtic fins a Montenegro. Com Montenegro és un país petit, vaig estar allà 5 dies, després Albània, després Grècia, és allà on vaig creuar els Balcans, per Qatar a pas, amb un munt de neu, va ser una etapa molt èpica, i després ja tot el nord de Grècia fins a Turquia, on vaig arribar fins a Istanbul, l'estret del Bòsfor, al final d'Europa, i vaig creuar-lo amb vaixell, perquè no es pot creuar a peu, i vaig començar al continent asiàtic fins on estic ara, que és aquí, a aquesta part del nord de Turquia.
0: Uh-huh. I ara cap on vas les properes setmanes?
13: Doncs he de tornar al Mar Negre i seguir caminant pel Mar Negre pel nord, en direcció a Geòrgia. Jo crec que d'aquí un mes, més o menys, arribaré a Geòrgia, i allà he de caminar tot el centre de Geòrgia, que promet ser potser una de les etapes més caloroses del viatge, perquè m'agafarà el juliol i agost, i jo ja he estat a Geòrgia, fa molta calor. Llavors hauré d'anar fins a Tbilisi, i aquí he de decidir què faig. Uh-huh. Clar, com Àsia no entra dintre els continents homologats, jo puc fer el que vulgui a Àsia. Clar. Els quilòmetres compten, però com a continent no. Llavors no tinc clar si caminar una mica pel centre Àsia, per Uzbekistan, Tajikistan, volar directament a la Índia i a partir d'aquí fer tot el Nepal. Bueno, jo segur que ho faré. Però no tinc molt clar si anar pel centre Àsia o no. Després de Nepal faré Bangladesh, allà hauré d'agafar l'avió que has dit per superar la guerra de Myanmar, i anar a Tailàndia i caminar fins a Singapur passant per Malàisia.
0: Enric, clar, és que saps què passa? Que portes ja 6 mesos caminant i això quasi bé voldria dir amb qualsevol altra tasca que estàs a punt d'arribar, però no estàs ni a la meitat.
13: No, ni molt més. Em queden... Jo vaig dir 3 anys, per tant, em queden 2 anys i mig encara.
0: 2 anys i mig queda et molt. Queden. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 2 anys i mig fins a tancar el cercle que durà altre cop a Barcelona, entrant pel camí de Sant Jaume. És el que tens previst, no?
13: Correcte. Sí. El tram final serà des de Finisterre fins a Barcelona.
0: Doncs escolta, Enric, jo... La veritat és que admiro la força de voluntat. Suposo que quan un vol fer-ho, doncs troba forces d'on sigui, però suposo que també deu haver dies que no sé si has tingut algun dia ja de però què caram estic fent jo per aquí.
13: He tingut dies de... Això m'està costant molt per el tema de la calor, sobretot.
0: No.
13: I el tema dels gossos algun dia també. Però sobretot de la calor, cada cop va sent pitjor, evidentment, perquè ens apropem a l'estiu. Però dies de dir, buah, vull tornar a casa perquè això se m'està fent feixuc, no. Jo he parlat amb altra gent que ha fet viatges molt llargs i m'han dit que a partir de l'any és quan ens comencen a llorar de casa i comencen a dir, ostres, ja no m'estic passant tan bé. Bueno, no sé, pregunta'm d'aquí 6 mesos a veure què hi ha.
0: Doncs mira, ho fem. Així serà la manera d'anar-te seguint. Enric Luzán, escolta, gràcies per atendre'ns. No sé si mentre parles amb nosaltres estàs caminant.
13: He parat, però ara he tornat a reprendre la marxa, sí, durant fa 20 segons.
0: Bé, doncs, el que sí que tinc clar és que agafaràs unes habilitats caminant, fent anar el dispositiu mòbil, que segurament no et pensaves, perquè ja m'has dit que fins i tot edites i tot caminant. Vull dir que es tracta d'aprofitar el temps, també, ja?
13: Sí. No, és que, clar, si no, no avanço, eh? Si anés parant i tal, és que es fa massa llarg. I això, i els visats, clar, a Turquia són 90 dies, tampoc puc adormir-me.
0: No, clar, evidentment. Enric Luzán, escolta, com et trobem a les xarxes socials?
13: Doncs tinc la meva web, allà tinc tots els enllaços. La web és lavoltaalmonapeu.cat.
0: Val.
13: I també a l'Instagram, Enric Luzán, i al YouTube, Enric Adventures. Però bueno, a la web, lavoltaalmonapeu.cat, hi ha totes les xarxes.
0: Molt bé, doncs aquesta és fàcil d'aprendre. lavoltaalmonapeu.cat, tot junt, i allí teniu tots els enllaços per seguir el dia a dia de l'Enric, que avui en dia és veritat que les noves tecnologies han evolucionat afortunadament i ens permeten aquestes històries, seguir de prop a l'Enric en la seva aventura que l'ha de dur a caminar bàsicament per tot el món. Enric Luzán, enhorabona, molts ànims i gràcies per atendre'ns.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: Migdia.
15: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
3: Escuchas Mediodía COPE.
7: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
17: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
18: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
19: Yo no paro de darle vueltas a esto.
20: La superseguridad de Movistar Prosegura Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
21: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Seguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
22: AD Tecnológico, nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
23: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
24: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
1: Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs apa, que menys de 8 minuts, i arribem a 2:15. Mira, aprofito que tinc el Sergi Tor avui aquí als estudis i anem a buscar una darrera hora, perquè és veritat que és dia festiu, és dia de Sant Joan, però segueixen passant coses de bones i de no tan bones. Sergi Tor, tenim una darrera hora.
3: Sí, bon migdia, Ricard. Parlem que la revetlla de Sant Joan, que tenia la seva part més negativa, amb els 3 accidents mortals a les últimes hores de Catalunya i amb 3 víctimes. Un camioner a Rodellots de la Selva, un ciclista atropellat a Pallejà i un home que anava amb patinet i que va ser atropellat al camí, en aquest cas de les Conilles, molt a prop de Torrefarrera. Doncs bé, tenim una última hora respecte a aquest accident que es va produir ahir al vespre, a 9:15, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove de 17 anys acusat d'atropellar mortalment al conductor d'aquest patinet. La investigació policial conclou que el menor conduïa un cotxe sense el preceptiu carnet de conduir i que a l'alçada del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. La víctima mortal té 35 anys i anava indocumentada en el moment dels fets. Com dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut amb aquest presumpte autor de l'accident de Torrefarrera a Lleida i el jove de 17 anys haurà de comparèixer pròximament davant de la Fiscalia de Menors.
2: Déu-n'hi-do. També tenim darrera hora amb el tema del transport i amb l'Estrella, amb les Rodalies. Sergi, què passa ara?
3: Sí, és una jornada festiva. Potser en aquest cas el volum d'afectats no serà tan alt com en una jornada laborable, però tothom que hagi d'agafar Rodalies, especialment la R3, que sàpigui de què hores d'ara el servei està interromput. La causa, un incendi a la zona de Granollers a Canovelles, que està sent ja controlat, un incendi de la vegetació per part de bombers de la Generalitat i que està obligant hores d'ara a tallar tot el servei de la R3, que comença a l'Hospitalet i acaba a Puigcerdà. És una de les línies més llargues. Ara es dona transport alternatiu per autobús a l'espera de que els bombers donguin la seva autorització de que ja no hi ha cap mena de risc per part de la circulació de la R3, que hores d'ara, com dèiem, està suspesa la seva circulació. Però, a més, també hem d'afegir la R2 i la R2 Nord amb el tram entre Montcada, Reixac i Sant Andreu. En aquest cas és un problema de la senyalització que està afectant amb aquest tram que també es dona pas alternatiu. Curiosament, aquest matí també hi ha hagut problemes a la R4, però que ja s'han pogut resoldre després de 2 hores, també a plena d'aquest matí, on la R4 ha tingut una alteració. Hores d'ara, com dèiem, la R4 ja funciona amb normalitat, però la situació hores d'ara, R3 suspesa, i a la R2, R2 Nord, suspesa el servei de, en aquest cas, de Montcada i Reixac a Sant Andreu.
2: Déu-n'hi-do. Amb 2 minuts, Sergi, anem a recordar com ha anat la nit de la revetlla pel que fa doncs a les incidències de bombers i a les platges de la ciutat de Barcelona, que ha fet valoració l'Ajuntament. 1.400 avisos de bombers que s'han saldat sense cap incidència remarcable.
3: Sí, sense cap incidència greu. La nit de Sant Joan acaba a Catalunya amb 130 persones detingudes. De les 130 persones, 39 són relacionades amb la revetlla i altres ja per altres circumstàncies. El 112 ha rebut trucades de 10.260 incidents, que és un 16% menys que el 2025. Els bombers, Ricard, han rebut 1.400 avisos. Miqui López, inspector en cap d'operacions especials de bombers, explica les dades d'aquesta nit.
4: Clar, òbviament, amb 1.400 serveis pues, hem tingut, així ara per damunt, són al voltant dels 500, són el típic de que tires el petardo. També hem tingut algun de gran, perquè ahir també vam tenir una vessada de llamps i amb la situació de risc extrem que estàvem, de risc al perdó que estàvem d'incendi forestal, pues, a les zones del Pallars hem tingut un incendi de llamp i tot just aquest dematí hem començat amb un incendi forestal al municipi de la Sénia.
3: I pel que fa referència a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha comunicat que 90.000 persones han participat en la revetlla de Sant Joan a les platges de la capital catalana. Hi ha hagut un total de 11 persones detingudes, una de les quals per apunyalament. S'ha produït en aquest cas, aquest apunyalament, a la platja de la Mar Vella. La víctima es recupera favorablement, està fora de perill i la persona, en aquest cas l'agressora, ha estat detinguda immediatament.
2: Gràcies, Sergi. Ens tornem a escoltar demà. Que passis un bon dia de Sant Joan.
3: I continuen informats amb els serveis informatius de COPE Catalunya a partir de 2:20 en Mar Puerto.
2: Gràcies, Sergi. Mira, nosaltres, Déu-n'hi-do, és que estava pensant en 90.000 persones a la platja, doncs és moltíssima gent. I moltíssima gent treballant perquè a la nit puguin gaudir de la revetlla, però quan ja surt el sol es pugui gaudir de platja. Per tant, anem a valorar també tota la gent que hi ha treballant. Bé, sóc el Ricard Álvarez, ens n'anem directes cap a 2:15, posarem sobre la taula la darrera hora també amb el món dels esports, farem una ullada a les carreteres i buscarem la previsió meteorològica per aquesta tarda, que t'avanço, farà calor, potser no tanta com ahir, però clar, això del 90 és, igual tenim un grau menys, no ens ajuda. Vinga, seguim a COPE Catalunya i Andorra.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
5: COPE Lleida.
0: 97.4 FM.
6: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: La vida a veces pita un penalti cuando menos te lo esperas. Una deuda, un contrato, no lo tires tú solo. Ficha al mejor equipo con 200 abogados en toda España. Y tu primera consulta gratis. Llama al 952-5506. Área Jurídica Global. Siempre de tu parte.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
11: ¡Claro que sí!
10: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
12: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
10: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
13: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
10: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
14: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
10: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dos quarts de dues. De seguida posem sobre la taula la darrera hora del món esportiu. Saps que tenim el Mundial de Futbol en marxa, però encara queda lloc també perquè passin altres coses del món esportiu. Avui ens ho explicarà l'Edu Badia. També farem una ullada a les carreteres, és dia festiu. I aparentment no hi ha d'haver tant problema, però vaja, sempre és millor que ens ho diguin, que ens ho diguin de primera mà. I també la previsió meteorològica per aquesta tarda. Mira, si mirem cap al cel, ens espera una tarda d'estiu bastant variable segons on ens trobem. A bona part del país dominarà el sol, només enterbolit per algunes franges de núvols alts. Això sí, a mesura que avanci la tarda, les nuvolades aniran a més a punts del Pirineu i del Prepirineu i fins i tot podran acabar traient el cap pel nord de la depressió central. De fet, a partir de migdia i fins al vespre s'esperen alguns ruixats en aquestes zones de muntanya. Seran xàfecs febles o moderats, però atenció perquè podrien anar viatjats amb tempesta. A la resta, cel més net, tot i que mantindrem una visibilitat una mica tèrbola a causa del pols en suspensió. Pel que fa al termòmetre, les temperatures màximes reculen un pèl respecte a ahir a gairebé tot arreu, excepte a l'Empordà, on pujaran una mica. Tot i aquesta petita treva, la calor continuarà sent ben intensa. Ens mourem entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior i fregarem o arribarem als 40 graus a les comarques de Ponent. Acabem amb el vent, que bufarà de sud entre feble i moderat. Això sí, bufarà amb ganes i cops forts durant la tarda a Ponent, a les Terres de l'Ebre, al litoral i a la zona de l'Empordà. Un vent que anirà a la baixa i quedarà fluix de cara a la nit. Vinga, fem una ullada a les carreteres. Busquem l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit avui amb el Roger Serra. Roger, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Ricard. Doncs la veritat és que, com molt bé deies, avui, festiu de Sant Joan, la veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. La gent suposo que s'està recuperant. En general hi ha poc volum de trànsit i, afortunadament, no tenim constància de grans incidències. És cert que hi ha hagut un accident fa pocs minutets a l'autopista AP7, al tram de Freginals. Només hi ha un carril obert en sentit nord i hi ha un petit tram d'aturades. No arriba al quilòmetre, però vaja, aquí sí que hi ha aturades molt puntuals, molta prudència, com et deia, aquest accident a l'AP7 a Freginals i en sentit nord. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona i fins i tot a les dues rondes de la capital catalana, a aquesta hora, circulació còmoda i fluida.
0: Doncs escolta, Roger, gràcies i que acabis de passar un bon dia de Sant Joan.
1: Igualment, a reveure.
0: I nosaltres busquem la informació esportiva avui amb l'Edu Badia. Edu, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Ricard, què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Escolta, mira, no sé, jo sé que hi ha el Mundial, però ens hem de complicar sempre la vida. L'Atlético de Madrid que decideix denunciar finalment el Barça a la FIFA pel tema de Julián Álvarez.
2: Sí, al Mercato, perquè Gil Marín, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, amb els companys de l'agència EFE, va reconèixer que el Barça els havia faltat el respecte per negociar amb el davanter argentí Julián Álvarez. El conjunt blaugrana, mentrestant, estan tranquils. D'aquesta hora no hi ha cap resposta oficial per part del club i ara mateix és un meló que no interessa obrir perquè les relacions entre els dos clubs estan trencades. Un Barça, per cert, que ha traspassat el porter Iñaki Peña al Panathinaikos a canvi de 3 milions d'euros. Iñaki Peña firma per 3 temporades pel conjunt grec. L'Espanyol, per la seva part, segueix buscant un recanvi per Carlos Romero, lateral de l'esquerra. Tots els camins apuntant el jugador neerlandès del Barlin Harman. Ara mateix, com ja va avançar Quique Iglesias, té molts números de ser nou jugador perícol. Europa, el Sant Andreu i el Nàstic ja coneixen els seus rivals per la pròxima temporada. La primera federació aniran amb els andalusos, aragonesos, balears, valencians, murcians i madrilenys. I fora del futbol, a les 8, juga el Barça de bàsquet, el quart partit de la final de la Lliga CB contra el València Bàsquet al Palau. El conjunt de Xavi Pascual està obligat a guanyar si vol portar la sèrie al cinquè partit al Roig Arena. Joel Parra, de moment, ho té clar.
3: Convençut de que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
2: A veure què passa, perquè si el Barça perd, el València Bàsquet serà campió de la Lliga ACB. I és notícia l'Igualada, després de fer-la grossa a la pista del Liceu de la Corunya. 29 anys després, es diu ràpid, torna a guanyar l'Hockey Lliga en una tanda de penals d'infart amb un Arnau Martínez platòric sota pals i després de remuntar una sèrie que va començar 2-0 en contra al conjunt gallec. És l'alegria del tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
4: Molt contents. Per nosaltres és un somni, una cosa que segurament havíem somiat des de petits, que la podem fer realitat aquí, en una pista superdifícil, com la primera lliga de totes de fa no sé quants anys, i supercontents, que hem fet un partidàs. Si no piten el penal aquell que no era, potser guanyant inclús abans, ens ha sortit tot tal com havíem plantejat i supercontents. Tenim moltes ganes de celebrar-ho aquí, però sobretot tenim moltes ganes d'anar a Igualada i celebrar-ho amb la gent d'allà.
2: Pitjor sort va tenir el Barça de Futbol Sala, que va perdre el tercer partit a la pista del Pozo per 5-4. I un apunt més de motor, Ricard, perquè el pilot italià de MotoGP, Pecco Bagnaia, deixarà Ducati després de 8 temporades a l'escuderia italiana.
5: Edu Badia, un plaer, que acabis de passar bon dia de Sant Joan també.
2: Igualment, que vagi molt bé, Ricard, una abraçada forta, cuida molt.
5: I nosaltres en els propers minuts parlem de noves tecnologies, parlem, però no d'escolta, intel·ligències artificials o d'altres aplicacions, sinó si marxes de vacances o de cap de setmana o has de viatjar, quins són els dispositius que t'has d'endur i sobretot com els has de protegir, que és una cosa que hem de tenir en compte, i cada vegada més, sobretot el tema de l'smartphone, del mòbil, que de vegades no és un caprici protegir-lo perquè portem allí les targetes de crèdit amb les que paguem i molts cops portem els nostres documents d'identificació i els bitllets de l'avió o del tren. Per tant, val la pena doncs, protegir-lo i sobretot que pugui funcionar sempre. En parlem tot seguit aquí al Migdia COPE a Catalunya i Andorra.
6: Migdia COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
7: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
8: ¿Cómo se ha recibido en el gobierno y en el PSOE ese mensaje de Pedro Sánchez de aguantar el chaparrón y seguir hasta el año que viene, pase lo que pase?
9: Que lo que explican es que hay que seguir al jefe, al líder y no despistarse.
8: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
9: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar las comisiones.
6: De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
10: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
11: Tic-tac, no queda nada para el mejor festival del verano. El 27 de junio en Madrid, Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. Un concierto único de cada artista en un solo festival a un precio increíble. Hazte ya con tus entradas para el Iberdrola Music Festival por menos de 50 euros en livenation.es o Ticketmaster. No te quedes sin ellas.
12: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
13: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
14: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
15: La información y el entretenimiento sin complejos.
16: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
17: Este verano, Telecinco a todo color.
18: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
19: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
20: Carglass cambia, Carglass repara.
21: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
6: Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: I al bell mig de la setmana ja sabeu que m'agrada fer una ullada a les noves tecnologies. Ara tots ja estem pensant en vacances. Si no estàs ja de vacances, estàs planificant o intentant planificar aviam on pots anar de vacances. I quan dic on pots, ho dic perquè s'ha de mirar ja avui en dia l'economia, si hi ha lloc, si és molt car, si vai amb cotxe elèctric, si hi ha lloc per carregar. Has de mirar moltes coses, jo què sé. Hi ha gent que tampoc li agrada passar molta calor o que no vol un ambient massa humit. Jo què sé, és buscar coses. I què fem avui en dia? Tirar de noves tecnologies perquè ens donguin un cop de mà. I si parlem de noves tecnologies, jo què faig? Doncs dic, Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard, què tal?
0: I David Casero, què tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenas, chicos.
0: Dic el Jaume i el David perquè són els meus assessors de les noves tecnologies. I Jaume, clar, estem a les portes de vacances. Mínimament, gent n'ha fet encara estem molts pendents de fer-les. I les noves tecnologies ens poden donar un cop de mà, eh?
1: Doncs sí, perquè arriba l'estiu, fem maletes, preparem escapades, festivals, platja o viatges. I sovint pensem en la roba, però no en la tecnologia que ens pot salvar el dia. Avui repassem aquells petits gadgets que semblen secundaris, però que quan els necessites es converteixen en imprescindibles. Però abans de començar el decàleg dels gadgets, primer tenim de planificar aquestes vacances i aquest viatge. I com ho fem? Ho fem amb intel·ligència artificial. I David, quina és la intel·ligència artificial que ens pot ajudar més a planificar aquest viatge?
2: Pues mirar, hay una inteligencia artificial para viajes especializada que se llama Manus AI, la podéis buscar, es 100% gratis e ilimitada. Y bueno, esto es una muy buena noticia para todos aquellos que están planificando sus vacaciones o que incluso ya tienen el destino, ya saben dónde van, pero quieren planificar día a día qué es todo lo que pueden hacer. Es una plataforma de inteligencia artificial que la verdad ha ganado un protagonismo tremendo como el asistente más avanzado de organización. Imaginaros que queréis pasar una semana en la playa, gastronomía, actividades culturales. Bueno, pues en cuestión de minutos, esta IA puede analizar cientos de opciones y proponerte un plan completo, diario, optimizándote el tiempo y además el presupuesto. Tú solo le tienes que dar toda la información, quiénes sois, dónde vais o dónde queréis ir y el presupuesto que tenéis, cuáles son vuestros gustos, y él os va a hacer una agenda personalizada en la que incluso si le pedimos el presupuesto de hoteles o el presupuesto de transportes como aviones o trenes, nos va a hacer una comparativa entrando en todos los operadores que tengan vuelos al destino o que puedas llegar en tren. E incluso, como bien decías al principio, Rigar, oye, señores de Manus, es que yo voy en coche eléctrico, con lo cual la ruta me la va a optimizar para decirme incluso, mira, mientras estás visitando la Sagrada Familia en Alcarré París, a escasos 50 metros, tienes un cargador de coche. Como la visita te dura 3 horas, vas a cargar el coche durante esas 3 horas para que luego te dé para ir por la tarde a otro sitio y a la mañana siguiente llevarte hasta la Costa Brava a visitar unas playas maravillosas, ¿no? La verdad que mientras que millones de personas hoy día preparan sus próximas escapadas, herramientas como Manus nos ayudan a convertir la organización de las vacaciones en una experiencia rápida, eficiente y sobre todo personalitzada al 100%.
0: És que aquesta és la gràcia. A més, com més context li dones, més informació, més del que vull i del que no vull. És tan important dir el que vols com el que no vols, o el que vols evitar, millor et conteste.
1: I el que m'agrada més és que sempre et dona opcions. Dius, tries hotels, te dona 4 opcions, tria el que més t'agrada, i dintre el teu més o menys pressupost. Ja. Vull dir, és que dius, ostres, per què tens d'agafar aquesta ruta i no aquesta altra? El que diria el David, perquè ja tens un carregador. O per què tens d'agafar aquest hotel? Perquè aquest et dona wifi i l'altre no. Vull dir, és que al final ho contemple tot, contemple tot.
2: Y además para viajar o para ir a cualquier punto del mundo o simplemente hacerte una ruta por la Costa Brava o ir a visitar Galicia o ir a visitar cualquier punto o incluso muchos se sorprenderían porque yo le he pedido rutas de ciudades de Cataluña en las cuales se las he enviado a alguien que vive en Girona y dice, anda, pues esta no la he hecho nunca. Digo, pues ahí la tienes, pero, que Manus nos ha dicho que vale para ti.
1: Ricard, ja tenim el viatge, estem de viatge, però quin són el decàleg dels 10 gadgets més importants
0: que
1: hem de portar amb nosaltres?
0: Estem de viatge, no? Això ho hem de pensar abans de marxar de viatge. Ja el tenim planificat. Què ens enduiem?
1: Sí, ja està. Per on començaries, David?
2: Jo, en mi maleta de gadgets, no me puede faltar una bateria externa y muy potente. Batería que yo recomiendo de 20.000 miliamperios, sobre todo si viajas en familia, para poder cargar el móvil de todos sin ningún problema, y además con carga rápida, con carga, ojo, tanto de la batería, los dispositivos, como de la propia batería, que tengan un USB-C de carga rápida para que podamos cargarlo lo más deprisa posible sin perder tiempo y sin calentar los equipos. Y a más, si esta batería tiene integrada una pequeña linterna LED que nos puede valer hasta para, si se nos hace de noche en la playa, volver al coche, o se nos hace de noche en la montaña, poder volver al coche con una linterna y no gastar la de la batería del móvil para poder hacer llamadas, más que mejor. Con lo cual, mi primer gadget, batería extrapotente de 20.000 miliamperios con carga rápida y con linterna.
0: Yo que te lo recomano también, ¿eh? El recomano.
1: Doncs una altra opció, un altre gadget que tenim de portar és el carregador de nova generació. Són carregadors que carreguen molt més ràpids, molt més petits, ocupen menys espai, permeten carregar el mòbil, auriculars, tablet o portàtils, tot amb un sol endoll. Vull dir, ideal per a hotels, aeroports o inclús apartaments. Vull dir, és un altre gadget indispensable.
2: Sí, sí, ya que en los hoteles de pronto tenemos solo un conector y tenemos que cargar cuatro cosas: la cámara, el móvil, el tablet, el móvil de tu pareja, el de tus hijos, y está fenomenal. Pero además, ¿qué le incluiría yo a tu adaptador, a tu cargador, Jaume? Pues un adaptador universal de viaje, que los hay. ¿Por qué? Porque resulta que si como vamos a Malta, que eso está aquí al lado, y llegas allí de pronto y el cargador europeo, que llamamos normal, no nos vale, ya que no son redondos, ya que son de los tres pinchitos y además aplanados. Y resulta que estamos muy cerca de casa, en una isla muy cerca de casa, y no podemos cargar y tenemos que ir a buscarlo. Con lo cual, al tuyo yo le adapto un pequeño adaptador que también lo pongo en la maleta por si acaso, Jaume.
1: Bueno, ja tenim tres gadgets, ¿vale? Però on les posem, Ricard? A una motxilla. I sí, què li posem a aquesta motxilla? Un gadget addicional més, ¿vale? Que és un localitzador Bluetooth.
0: Perquè si ho perdem...
1: Clar, un tipus AirTag, vull dir, perquè si el perds, doncs automàticament doncs la puguis localitzar. Molt útil, doncs, per les maletes, per les motxilles, per les claus, vull dir que, a més, t'evita qualsevol pèrdua, doncs, i clar... I a més t'ajuda, si la perds, a trobar-la ràpidament, perquè qui no ha anat a un restaurant i s'ha deixat la motxilla a darrere penjada a la cadira. I després, on la tinc?
0: El que fan les noves tecnologies, David Casero. Si te'n vas a un país que fa molta calor...
2: Como por ejemplo, ¿qué? Cataluña en estos dos días, ¿no? ¿Qué? Y si hablamos ya más del Segrià y ciertas zonas...
0: ¿Cómo te ayudan las nuevas tecnologías?
2: Con un ventilador portátil, señores, un ventilador. Este sí que es friki, sí, me van a conocer.
0: Pero
2: ustedes.
0: Esto hace muchos años que existe, había esas gorras con el ventilador ya incorporado en la...
2: Sí, bueno, pero aquí ahora hay unos ventiladores que son como unos auriculares que te los pones aquí en el cuello, que te va sacando fresquito por el cuello, por arriba y por abajo, para la espalda. Y además en cara. Es bestial. Son unos minis ventiladores que yo, de verdad, para el calor y para los golpes de calor que está habiendo estos días, es que decimos y viajamos... Pero creo que está siendo o empieza a ser un gadget hiper mega imprescindible, que desde los más pequeñitos y los más cutres para llevarlos en la mano, que lo podemos encontrar en cualquier sitio, muy muy baratos, hasta estos que hablo que parecen unos auriculares, que seguro que muchos oyentes nos han dicho, y este friki, sí, pero este friki va fresquito, este friki no suda tanto y evita los golpes de calor. Ya no os hablo si vais a países tropicales donde además les puedes poner un poquito de antimosquitos en el ventilador para que tengas esa capa alrededor de que no te pique. Es una maravilla, a mí me encanta.
1: ¿Y qué pasa quan tens calor? Pues que habitualment estàs suant, ¿no? I llavors també traus, vull dir, aquestes humitats en el cos. I en el cos que portem habitualment a la butxaca? Doncs aquí portem el mòbil.
0: I el mòbil, sí.
1: I és recomanable tindre una funda impermeable, a part que la podem utilitzar per la platja, per la piscina, per aquestes excursions, per parcs aquàtics, doncs també també la protegeix d'aquesta sorra, protegeix de la crema solar que ens han posat a sobre, o del salitre i de la suor, no?
2: Això que diem, no? O evitar, calor, doncs, la suor. O evitar el plantón de vigía. ¿Sabéis lo que es esto?
1: No.
2: El plan, vamos a bañarnos. Bueno, yo me quedo. Ah, y eso sí, porque, sí, claro, está, tenemos está los móviles, sí, sí, las mochilas y tal, y claro, vale, uno se queda. Entonces hay uno que siempre se baña solo. Hay uno que se baña solo. Entonces, este tipo de fundas para el móvil o incluso una bolsa seca, para meter todas las cositas y bañarte con ellas si quieres. Con lo cual, fijaros, en fin, podéis llevar todos los gadgets con vosotros hasta el medio del mar.
0: Doncs ja ho veieu, que tenim moltes cosetes a pensar i que són més útils del que sembla, són útils. La veritat és que les noves tecnologies, home, si et passes sí que et diran el gadget man, però aquestes jo crec que són molt útils i si teniu la sort de poder viatjar i amb la intel·ligència artificial el manus.ai us heu pogut generar unes bones vacances, escolta, la bateria, els adaptadors, els carregadors, el ventilador, la funda, el tema de seguretat, tot això, benvingut sigui. David Casero, oye, que tengas buenas vacaciones.
2: Gracias, igualmente a todos.
0: Jaume Sitjà, una abraçada.
1: Una abraçada, Ricard.
3: A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
5: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
0: Amb 9 minuts arribem a les 2 de la tarda i, bé, anava a dir que està fent calor. No cal que t'ho digui perquè ho estem notant. Estem sortint de la primera onada de calor d'aquest estiu que per primera vegada ha vingut el mes de juny. Que és veritat que estem normalitzant certes temperatures, certs nivells i sembla que sempre ha fet aquesta calor, però no és així. Ja vam parlar amb el Ramon Pascual, delegat territorial a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia, i ens va dir que estem bastant per sobre de la temperatura mitjana del mes de juny. Que sí, que el mes de juny és el mes que entrem a l'estiu, i de fet a l'estiu hi portem només des de diumenge, el d'estacions, el meteorològic es veu que entre l'1 de juny. Però està fent molta calor. Què passa? Clar, perquè això també és una evidència. No podem estar de vacances tot l'estiu. Escolta, mira, com que ve calor, jo això ho associo a vacances. I estic de vacances fins a l'1 de setembre. Bueno, o més enllà, perquè el setembre segueix fent molta calor darrerament. No, hem de seguir treballant i podem gaudir de les nostres 2, 3, 4 setmanes de vacances. Com ens vestim? T'ho has preguntat alguna vegada? Com s'ha d'anar vestit? Perquè, clar, l'hivern ho fem d'una manera, però l'estiu ho haurem de fer d'una altra. Però, clar, sempre seguint unes línies. Jo crec que hi ha certes línies vermelles que no s'han de creuar, però tu has preguntat, treballes en una empresa on hi ha un codi de vestimenta? Doncs d'això anem a parlar amb la Marta González. Marta, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Ricard, com estàs?
0: Marta, pues ets experta en comunicació i ciències socials i avui ens preguntem això.

0: No, perquè clar, no
1: No.
0: seria lògic, no? I a més, clar, la vestimenta és la imatge també de l'empresa. Tu has de donar una imatge i has de donar una serietat i una solemnitat al producte o al servei que tu ofereixes.
1: Clar.
0: I clar,
1: I per
0: moltes
1: cert,
0: vegades això està renyit amb que et posaries
1: No, evidentment.
0: una samarreta de tirants i uns pantalons ben curtets, no? Però de tota manera, la vestimenta, que bueno, sempre protestem i tal, que la calor, que amb tanta roba i tal, però si t'hi fixes, als països on fan molta calor, als deserts, la gent va molt tapada, perquè
1: Sí.
0: clar, protegeix la pell, perquè la pell és l'òrgan que tenim humà més gran del cos.
1: Clar,
0: Llavors,
1: clar, clar.
0: per la pell entren moltes coses. No, és veritat, eh? Això molta gent no s'ho planteja, però és cert. Llavors, clar, has d'anar una mica preservat. Primer perquè per la seguretat, perquè et pots fer mal, i després perquè bueno, doncs pots tenir contacte amb productes, amb coses, substàncies que
1: Sí,
0: potser doncs
1: sí,
0: no
1: sí, sí.
0: són correctes, no? Bueno, això...
1: Marta, la roba la portem nosaltres, no a l'inrevés, eh?
0: Efectivament, sí, perquè moltes vegades sembla que ens porta a nosaltres la roba. Eh? Hi ha gent que dius, ostres, aquesta persona s'ha posat això i sembla que la roba la porta amb ella, no? I jo
1: Sí.
0: crec que això s'ha de tenir molt en compte. Per això hem de tenir molt en compte, a part del codi de vestimenta de l'empresa o on estem treballant, també la nostra, no? Una mica la imatge nostra ha de portar un fil conductor sempre. Igual que una empresa, perquè l'empresa, doncs, si tu estàs a Cope i portes uns polos que posa Cope,
1: Clar,
0: no?
1: clar.
0: De màniga curta i uns pantalons, doncs, potser pantalons tipus bermuda, perquè bueno, vosaltres, a més, a la ràdio, els mitjans de comunicació, també és més, hi ha una mica més de tolerància, no? Perquè tu no, potser no has de rebre gent a l'entrada d'una empresa, perquè, per exemple, en un hospital, tu, segons com, no pots estar vestit a una
1: No.
0: recepció d'un hospital, no?
1: Bueno, per això, Marta, estem a la ràdio, que així no ens
0: Clar,
1: veuen.
0: per això dic que a la ràdio hi ha una certa permissivitat, que està molt bé,
1: Però
0: a
1: una
0: part
1: certa,
0: de
1: eh?
0: l'aire
1: Només.
0: condicionat, evidentment, no?
1: També, també.
0: Bueno,
1: Escolta,
0: després la samarreta, sí.
1: anem a parlar de peces de roba i com les podem adaptar a aquestes calorades, Marta.
0: Clar, la samarreta, la camisa o la samarreta està molt bé. Si és una samarreta corporativa, doncs no hi ha cap problema. Però si és una samarreta que tu poses, s'ha de tenir en compte molt, molt el dibuix, el disseny que tu portes o la llegenda que porta la samarreta, perquè potser és contrària a l'empresa on estàs treballant, saps? Potser doncs, aquella empresa és, jo què sé, proamericana i tu poses portes una samarreta que posa fuera los yanquis, no? Algo així, entès?
1: Pues
0: Bueno,
1: debe ser
0: podria ser,
1: así.
0: eh?
1: Sí. Però
0: Bueno,
1: escolta, hi ha
0: ja.
1: empreses que has d'anar amb vestit i s'ha d'anar amb vestit.
0: Sí,
1: Suposo que hi ha
0: sí.
1: alternatives de teixits més transpirables o més frescos que d'altres.
0: Clar, hi ha empreses que, tot i que a l'estiu fa molt de calor, porten traje amb jaqueta, perquè la seva imatge volen donar aquesta imatge de serietat, doncs mira, des de joieries d'aquestes d'alta gamma, eh? Que tu no pots anar vestida de qualsevol cosa. L'única cosa que deixen, això sí que ho vaig estar perquè vaig estar fent un treball de comunicació per una joieria, són les vambes, que les vambes s'han introduït una mica com a una sabata que abans era molt difícil de portar si no era per fer esport, i ara les vambes es porta molta gent per tot hora i
1: Sí.
0: tota circumstància, eh?
1: Sí, també et diré que han canviat molt de disseny. Eh? Ara
0: Clar.
1: estan a mig camí entre ser una sabata esportiva i ser una
0: Sí.
1: sabata molt sèria. Sí, ens hem tornat més còmodes amb això, eh?
0: Sí, amb això sí, hem tornat més tolerants, no? O sigui,
1: Sí.
0: la gent ha acceptat, així com hi ha altres tipus de roba que no s'accepta, les sabates, però clar, les sabates, a més, unes sabates d'aquestes tancades, sobretot pels homes, amb mitjons, bueno, allò, salvo quan surtis de l'aire condicionat, has de treure
1: Clar.
0: allò i anar descalç, perquè si
1: Sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: no es pot aguantar,
1: Bueno, jo diré
0: eh?
1: que jo arribo a casa i em trec pantaló llarg directament, mitjons i sabates fora, eh?
0: Clar,
1: O sigui,
0: clar.
1: ara, això ho
0: Però
1: fas a
0: clar, perquè a
1: casa,
0: més a
1: clar.
0: Lleida fa molta calor també,
1: Sí,
0: eh?
1: moltíssima. Sí.
0: Després, bueno, si portem el calçat obert, és a dir, tipus sandàlia, tipus sabatilla, doncs que sigui transpirable, evidentment, però hem de tenir una cosa en compte i hem de portar els peus una mica cuidats i polits, eh?
1: És
0: Ja no
1: veritat.
0: dic amb les ungles pintades, si vols o no, però bueno, almenys polits sí. i cuida, que es vegin que estan cuidats i no bruts, clar, perquè de vegades veus cada peu per aquí que

0: especialitzada i de proximitat i reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris. La unitat, ubicada a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, ofereix tractaments ambulatoris a pacients derivats des de l'atenció primària o altres nivells assistencials, de manera que puguin tornar a casa. En funcionament des de principis d'any, la unitat ha atès uns 130 pacients dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella. Marc Monclús.
1: Aquest any s'ha posat en marxa a l'Hospital Evangèlic la Unitat Comunitària de Fragilitat. Aquesta unitat està dedicada a pacients que pateixen patologies cròniques i que han tingut una agudització d'una de les seves patologies. El principal objectiu d'aquesta nova unitat és evitar als pacients ingressos hospitalaris i evitar descompensacions. Així ho explicava Armand Casado, responsable d'Urgències d'Atenció Primària de Barcelona, de l'Institut Català de la Salut i coordinador de l'UCF.
2: El que visita són pacients fràgils, doncs pot requerir de, bueno, doncs una atenció que a l'equip d'atenció primària doncs, bueno, doncs es quedaria curt i aquest dispositiu doncs pot donar una resolució major sense necessitat de portar el pacient a urgències de l'hospital.
1: L'horari d'atenció als pacients és de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres no festius, i de 9 del matí a 3 de la tarda els caps de setmana i festius. A més, l'unitat pot garantir l'atenció en menys de 24 hores. Des de la seva obertura ja té 130 pacients. Una d'aquestes pacients és la Ingínia, que explicava així el seu cas.
3: Pues lo primer que me fem pues, molt direute per fer mucho pipi. Pensé que en 24 hores he perdut 2 quilos de líquid. I mire que estic primeta, que no estic per el líquid que tenia els pulmons i el cor. I m'ofegava molt. No podia dormir sense 3 o 4 carceleres. O sigui, o incorporada així. I aquesta nit ha sigut una alegria. He dormit la mar de bé.
1: Aquesta unitat compta amb 400 metres quadrats d'espai i un total de 13 box assistencials. La capacitat és de 20 pacients al dia i amb un temps aproximat d'atenció de 3 hores per persona. Per garantir la proximitat amb el pacient, la UCF adapta el lloc de l'atenció.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
0: I ara temps a la informació esportiva amb l'Albert Díez. Bona tarda.
8: Què tal, Marc? Bona tarda a tothom. La gran cita del dia en l'àmbit que ens toca, local i regional, ens porta a parlar de la gran final de la Lliga Endesa de bàsquet, quart partit i definitiu per un o altre equip entre el Barça i el València. 8 del vespre al Palau Blaugrana. La travessa és fàcil. Si guanya el Barça, salva el primer matchball i força el cinquè partit que serà dissabte a València, cinquè i definitiu. Si guanya València, ha guanyat els dos anteriors, domina per 2-1 aquesta gran final de la Lliga ACB, serà campió i de retruc això suposaria que el Barça tanqui una tercera temporada en blanc sense títol. Sentim el vestidor del Barça, Joel Parra.
9: El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València. Tenim que guanyar, sigui com sigui. Així que ja et dic, nosaltres ho deixarem tot amb els nostres altibaixos, perquè davant tenim un equip com el València que ho està demostrant ja només aquesta sèrie, sinó durant tota la temporada que està fent una gran temporada i que és un equip molt, molt complet i convençut de que anirem a València.
8: Aquest matí, habitual sessió de tir a l'escenari del partit, sense entrebancs, en el conjunt blaugrana més enllà dels jugadors que recordava Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, les últimes hores, que arrossega amb problemes físics davant una temporada exigent i amb molta càrrega de partits. Tenim tiempo de juego, ara recordarem el programa del dia 14 del Mundial. Estarem al Palau per explicar aquest Barça-València. L'Igualada d'hoquei Patins és el nou campió de l'hoquei Lliga, remuntant a la final davant el Liceu i guanyant el cinquè definitiu partit a Terres Gallegues als penals. I avui, dèiem, dia 14 de la Copa del Món, tenim dos partits a les 9 de la nit, el Suïssa, Canadà, el Bòsnia, Qatar, a la mitjanit tenim una Escòcia, Brasil i un Marroc, Haití, i ja de matinada a les 3 es juguen dos enfrontaments més, el Sud-àfrica, Corea del Sud i el República Txeca, Mèxic.
0: Gràcies, Albert. Nosaltres ho deixem aquí. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que passeu un molt bon dia de Sant Joan.
4: Línia editorial. Cadena.

0: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
1: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
2: Verisur.
3: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
4: Expósito. La linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
7: 10 minuts per les 8 del vespre. Soc la Mar Puerto i la revetlla de Sant Joan a Catalunya deixa dades a explicar. 69 persones han estat ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan durant la darrera nit i matinada. Es tracta d'una disminució del 18% de les atencions respecte a l'any anterior. La majoria d'atencions s'han fet en accidents de trànsit amb 30 ferits i també hi ha hagut 29 persones ateses per intoxicacions, 4 per agressions, 4 per cremades i 2 per ofegaments. La majoria de serveis han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona i durant la nit el telèfon 061 ha rebut també 3.665 trucades, de les quals 170 estaven relacionades amb la revetlla. I a Barcelona la revetlla ha tancat amb 90.000 persones a les platges i 32 assistències del SEM, amb 17 trasllats a centres mèdics sense perill per la seva vida i 11 detencions relacionades amb la Guàrdia Urbana a les platges. El tercer tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que la revetlla de Sant Joan ha estat intensa, però relativament tranquil·la.
8: 90.000 assistències i 70 tonelades. Hi ha hagut 32 assistències del SEM, la major part doncs, per consum de begudes alcohòliques i per... Hi ha hagut també doncs, 77 trasllats a centres mèdics sense perill per la vida, ja hem dit que no. I s'han detingut 11 persones durant la nit. Per tant, és un balanç absolutament normal del que passa en la ciutat de Barcelona una nit doncs, de revetlla, una nit de festa major, doncs, la nit de Cap d'Any o la nit de les festes de la Mercè. Repeteixo, 32 assistències que ha fet el SEM, dels quals 17 han sigut traslladats a centres sense perill per la seva vida. Les platges estaven desallotjades de 8:45 del matí i a partir d'aquí doncs, ha començat l'obertura progressiva.
7: Batlle també ha explicat que el cos policial ha detingut immediatament una persona per haver-ne apunyalat una altra a la platja de la Mar Vella. Segons el tinent d'alcaldia, no corre perill la vida de la víctima, que hauria rebut una ganivetada a l'esquena.
8: Han sigut per lo general de poca importància. Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït en la platja de la Mar Vella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
7: Pel que fa als bombers de la Generalitat, aquests han atès 1.407 avisos, una cinquantena més que l'any passat. La majoria, part de les actuacions, s'han concentrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. Els serveis han estat relacionats principalment amb petits incendis urbans, sobretot de contenidors, papereres i mobiliari urbà, així com focs de vegetació. L'inspector en cap del grup d'operacions especials dels bombers, Miqui López, destaca que la nit ha transcorregut sense emergències de gran magnitud, malgrat l'elevat nombre d'actuacions.
9: Bueno, hem tingut una revetlla amb 1.400 serveis, 1.407, uns 50 serveis més que l'any passat. Ha sigut una revetlla doncs, dintre dels paràmetres que ja esperàvem, amb molta simultaneïtat, sobretot en les zones més metropolitanes. Molts serveis de contenidors, de mobiliari urbà, de foc urbans, de foc forestals urbans, vull dir. Bueno, i sobretot tots els serveis s'han acumulat, més d'aquests 800 serveis s'han acumulat entre les 10 de la nit i les 4 d'aquesta matinada.
7: L'activitat més intensa s'ha registrat entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada, com diu, quan els equips han hagut de respondre a 859 serveis. Paral·lelament, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla que han generat més de 5.100 incidències. Entre les actuacions més destacades hi ha hagut un incendi en un edifici de Badalona. El foc ha obligat a evacuar diversos veïns i ha deixat 10 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques, 3 de les quals han han estat traslladades a l'hospital en estat lleu. També s'han registrat incendis en habitatges de l'Hospitalet de Llobregat, Castellbisbal i Terrassa, tots ells sense ferits de gravetat.
9: Ha sigut bastant estàndard, no tenim cap servei greu a destacar, hem tingut 3 focs de vivenda, però bueno, de balcó, ens mobiliari del balcó, vull dir, algun intoxicat per fum, però que al final ha sigut donat d'alta o traslladat a l'hospital, però no ens consta que hagin sigut greus. I això suposo que també és com a conseqüència d'una resposta molt correcta per part de la ciutadania a tots aquells consells que portem preparats durant tota aquesta campanya.
7: Aquest matí, una 20ena de dotacions continuàvem treballant en un incendi forestal al terme municipal de la Sénia, el Montsià, que ha quedat estabilitzat poc després de declarar-se. Amb tot, els bombers fan un balanç positiu d'una revetlla marcada per la gran quantitat d'avisos, però que ha transcorregut sense incidents greus i amb una ciutadania que, com diu, en general, han seguit les recomanacions de seguretat. I ara continuem amb la informació esportiva. Li donem pas a l'Albert Díez. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. És a punt de començar el Palau Blaugrana, el quart partit de la final de la Lliga Endesa de bàsquet entre el Barcelona i el València. Aquest vespre juga el conjunt blaugrana i ha de guanyar per forçar el 5è i definitiu partit de la final i no veure, sobretot no veure com el conjunt valencià aixeca el títol. Això de retruc suposaria que el Barcelona tancaria la tercera temporada en blanc, sense guanyar cap títol. Hi ha gran ambient al Palau per rebre aquest partit, ambient com el de dimarts en el tercer enfrontament de la final. Està ple al Coliseum Blaugrana. Recordem que el primer partit el va guanyar el Barça a València, però els dos següents els ha guanyat el conjunt valencià. Ara mateix, últimes consignes dels dos entrenadors, els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez, per un partit que anirà a càrrec de la tripleta arbitral formada per Antonio Conde, Martín Caballero i Alfonso Oliveras. També hem d'estar atents a veure com estan els jugadors del Barça. Xavi Pascual ha reconegut a les últimes hores els problemes físics que arrossega l'equip. De seguida, ara a les 8 del vespre, tindrem pilot a l'aire al Palau Blaugrana. Aprofitem aquests minuts previs per repassar els titulars i sobretot els punts d'interès de la informació més propera. Per exemple, avui és dia gran, dia molt gran, a Igualada, que rep el seu equip d'hoquei